Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.

0: Martina Codina Best Moments.
1: L'Argentina i Algèria.
2: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
1: Gana Panamà.
2: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoilers!
1: Estats Units a Austràlia.
2: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: dia, bona hora, festeta, alegria, no hi ha son, no hi ha son, només hi ha activació. Aquí hi ha activació, bona música, bon rotllo, obrim la persiana del nostre establiment radiofònic, RAC 105, Matina Codina, en rigorós directe, abraçant ànimes, persones repartides per tot Catalunya i per tot el món, que a aquesta hora ens sintonitzeu a fi efecte de buscar una mica d'energia i de bon rotllo. Doncs ja ens teniu aquí un dia més, petons de la RAC Codina, gràcies per acompanyar-nos fent el que feu, estant on estigueu. Gràcies, de veritat. Aquest aplaudiment és per vosaltres. Ovació. Vinga, va. Endavant amb aquest 18 de juny del 2026, en directe a RAC 105, dijous, juernes, digendres, digue-li com vulguis, un dia de sol, amb algun ruixat molt aïllat al Pirineu i temperatures altes. El termòmetre, el mercuri, va amunt, amunt, amunt. A la costa seran una mica més baixetes gràcies a aquest lleuger vent de llevant. També hi haurà algun banc de boira. Demà i dissabte farà més calor encara i diumenge s'espera calor extrema, directament, eh? Més de 30 graus a la costa, més de 35 o 40 a l'interior, pels vols del 40 a l'interior. Vull dir que estem en un juny plenament canicular, fins i tot de rècord. En parlarem de seguida amb la Mònica Usart i ara repassem ràpidament cosetes que explicarem avui mentre vosaltres aneu reservant una paella per dinar, eh? Jo us repasso alguns dels principals continguts que presentarem al llarg del programa d'avui. Com sempre, els titulars més kafkians de la premsa, tots els àudios del dia i totes les notícies que avui seran portada i motiu de tertúlia. En el nostre bloc de servei també us acostarem l'última hora d'aquesta onada de calor que s'espera a Catalunya i l'estat del trànsit a la xarxa viària. I avui també parlarem de la bogeria pels cromos del Mundial. La gent s'està tornant loca amb els cromos del Mundial. Repassarem totes les pífies que hem fet aquesta setmana i també celebrarem que avui comença el Sónar a Barcelona. I a només un dia perquè la canalla comenci les vacances escolars d'estiu, que ja són aquí, eh? Que ràpid ha passat el curs, hem decidit fer-ne la cançó oficial versionant la banda sonora de Toy Story, que precisament ahir va estrenar la cinquena entrega de la saga a tots els cinemes. I un dia més, la secció de tele de l'Alan Lillo, el show de la nostra estimada Mar Puga, que ahir ja van a veure en el dia de la seva estrena Toy Story 5 i ens en portarà tots els detalls. Què més, què més? Sí, bueno, totes les darreres hores d'aquest 18 de juny del 2026 i avui tenim un concurs extraordinari.
1: Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar.
0: Mira, la pell de gallina tinc ja, a les 6 i 3 minuts. Avui us portem al Festival Vallviva, que se celebra del 8 al 12 de juliol al cor de la Garrotxa. Tenim entrades dobles pel dia que trieu, pel dimecres anar a veure Sigma o Tura Soler, perdona, Tura Sala, per dijous anar a veure Antonio Orozco, que l'estem sentint de fons, Max Navarro, per divendres amb el retorn de Teràpia de Xoc, Pep Plaza o Mon DJ, podreu triar anar-hi dissabte també amb Ana Torroja o, si ho preferiu, diumenge per viure una gran jornada familiar per totes les edats amb els èxits dels atrapassomnis, jocs, tallers, activitats infantils i moltes propostes per gaudir en família durant tota la tarda. Si t'encantaria viure aquesta experiència musical, natural i gastronòmica, perquè allà també hi trobareu propostes d'estrella Michelin, cuina d'autor i menjar quilòmetre zero, ens has d'enviar un àudio al programa al 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
0: Avui va que ens expliqueu la cosa, va de, que ens expliqueu què és allò que més us agrada de l'estiu. Ojo, eh? Ojo, que aquí podem anar molt al detall. Et pot agradar, doncs jo què sé, un moment de lectura a la platja, eh? El geladet amb la família, la sobretaula després d'una bona paella, l'olor de crema solar, no sé, un destí que tinguis habitual i que t'encanti. Explica'ns què és allò que més et flipa de l'estiu. Ja sabem que són les vacances, però sí, anem a concretar una mica, va, el que tu vulguis. A mi, per exemple, m'encanta aquella sensació de no haver de fotre res. Res més que menjar, que beure, que dormir. En el fons, descansar, però aquelles sobretaules de l'estiu. Oh, és que empirren, directament empirren, eh? Explica-m'ho al 608-7171-41 i no us perdeu la sisena edició del Festival Vallviva, un festival solidari, a més, que destina els beneficis, tots els beneficis, a la investigació contra el càncer. Brutal. Teniu tot el cartell complet. Jo només n'he dit alguns noms, eh? I les entrades a vallviva.cat. Tot també baixa, eh? Vallviva.cat. Doncs ja està, tu. Ja ho tenim tot una mica plantejat i a les 6:05 posem Una cançó brutal que ja coneixeu. Arrenquem avui amb les Hantrix i el seu icònic i poderós Golden.

0: Messi ha fet història, eh?
1: Sí. Muchas gracias.
2: Felicidades, Messi.
3: Gracias. Estuve viendo, Leo, y sí. Fas, ets una maravilla.
1: Gracias, Pep.
3: No, no caducaràs mai.
1: Sí, muchas gracias. Muy contento.
4: Bé, gràcies a tots, eh? Sí, en el seu moment. Messi ha fet història en aquest Mundial per

0: Què? Doncs primer perquè és el primer jugador que disputa 6 mundials.
1: Jolín!
2: És una bestiesa.
0: Va aconseguir el seu primer hat-trick amb Argentina a una fase final d'un mundial. Ha sumat 16 gols en mundials, igualant el rècord històric que tenia Miroslav Klose, l'alemany. I si marca un gol més, serà el màxim golejador de la història dels mundials.
1: Sí, senyor,
0: que pinta
1: Leo,
0: que podria marcar-lo, saps? Una miqueta.
2: Escolta, 6 mundials, 6x4, 24. Va disputar el primer fa 24 anys, Leo Messi, pregunto.
0: Sí, el 2006.
2: Amb Bolqués, va disputar el primer mundial.
0: El primer mundial va ser el del 2006. Ha jugat 2006, 2010, 14, 18, 22 i 26.
1: Sí. Va, va debutar amb 18 anys com a capità al Mundial d'Alemanya.
3: A mi no m'importa el Messi. Per mi el Messi ja està caducat.
0: Doncs va marcar 3 gols que van sonar així.
4: Marcador en seguida, vamos con ello. Le pega Messi! No!
2: Chicharro, eh?
1: Bo.
5: Jo no l'he vist.
4: La tira para Valientes, eh? Se anima McAllister, se le escapa a Luca Zidane, la segunda va para adentro. ¡No!
1: ¡Luca Zidane!
2: Quina esquerra, cabrón.
4: ¡Gol! Dive Nico González, le están doblando, Nico se devuelve, Messi se perfila, Messi quiere el tercero.
2: Trending topic aquesta hora al matí, el mejor del mundo.
1: ¡Oh!
2: I hat-trick, vull dir que, bueno, Leo Messi, estàs en un moment... Jo, de fet, a mi sí que m'hauria agradat que tornés
6: a
2: jugar.
6: Sí, a mi també.
1: A mi també, sí, ara.
2: Ha fet les dents a l'últim ball, crec que hauria anat molt bé. I si no, l'alternativa és que ara que has comprat el Cornellà, o sigui, et posis a tu mateix de jugador del Cornellà.
6: No, això clar, seria molt... Sí. President jugador.
5: Sí, ja lo pienso y ya le digo algo, que ara estoy liado con esto.
6: Estàs amb el Marsilla, no? Estàs a punt d'arribar, no?
5: Sí. Sí, Marsilla, sí.
7: M'encanta el Sílvia.
0: Bé, al final del partit va parlar Messi, una mica més eloquent del que ho està fent ara, va explicar en qui s'ha inspirat i en un segon fragment del tall que no s'acaba de sentir del tot bé explicarà que ha passat dies dolents.
8: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien. Y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
9: Una cuestión totalmente ajena a los valores deportivos. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque cuestionaron siempre, como siempre, perdón mío, dándome mucho esfuerzo porque esté bien y...
2: El jugador de la història, qui més m'agrada veure jugar un partit.
1: Quina merda d'àudio.
2: És l'última persona amb qui aniria a fer una sardeta.
1: Sí, sí. I a sobre no s'entén.
5: Me entrevistaron que estaba bebiéndome un mate y... Se me olvidó de sacar
7: ¿qué digo?
5: La boca del mate. Estaba...
10: Sí, no, la verdad es que Leo Messi estaba veient la meva docu-sèrie de Netflix. M'inspira mútuament.
2: Quina mandra fa aquest moment de Rafa Nadal, Leo Messi.
10: En les nostres vides també, Leo, i és veritat que...
5: Sí, jo tengo más pelo que tu.
7: Quines veus,
1: perquè sona metàl·lic el Messi.
7: Com a esportistes són bons i tal, però parlen...
10: Tenim una vida molt...
2: Perquè la sang està els bessons o els bíceps, no està al cervell.
10: Moltes gràcies.
6: Vamos, Leo!
2: Escolta, llegendari Leo Messi, l'últim mundial, que segurament serà de rècord per l'argentí. Leo, alguna cosa més? Doncs calla ja.
11: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Ronda Litoral. De 6 a 11, a RAC 105, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Veure, parlem una mica del Mundial, però...
1: Des d'una altra òptica.
0: Sí, ara per fer una mena de prevenció, perquè volem avisar-vos dels partits que no valen la pena dels propers dies. Sergi Ferrer.
2: Ho faré, a més, com els periodistes esportius davant d'una notícia molt avorrida, que és música molt alta i moltes inflexions a la veu.
0: A veure, aquesta matinada s'ha jugat un històric partit entre l'Argentina i Algèria.
2: Sí. Un país desèrtic marcat per la misogínia i la manca de drets de les dones s'ha enfrontat a Algèria en aquesta fase de grups. 3-0 dels de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú, perquè els d'Scaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
0: Sí, senyor. Portugal, República Democràtica del Congo.
2: El Brasil, avorrit, intentarà demostrar al món que són alguna cosa més que tovalloles i gent amb depressió. Els de Cristiano Ronaldo, João Cancelo i Agapito da Sousa enfronten un partidàs que es jugarà avui a les 7 a Houston. Houston, Houston, tenemos un problema. La República Democràtica del Congo ha d'especificar el nom, que és democràtica. És una mica raro, no? No, és que és per diferenciar-lo de la República del Congo. Vale, molt bé, doncs dona'm el segell dels drets humans, que quan acumulis 10 t'endures uns canalons.
0: Anem ara amb el Ghana Panamà.
2: Ghana Panamà? Ghana Panamà? No feu spoilers! Aquest i altres acudits de merda com Ghana de victòria o al final no gana nadie, són els que els periodistes esportius acabaran fent a altes hores de la matinada mentre miren el calendari si avui els toca portar la nena al cole o fan un últim viatge al lavabo del Luz de Gas. Dues seleccions unides per la sorpresa absoluta d'estar jugant un Mundial amb el nivell futbolístic del teu equip de futbol dels diumenges, amb noms divertidíssims com els Vodka Juniors o el Nottingham Prises. Oh. Fanàtics del futbol, sabeu on podeu veure aquest partit?
0: A on?
2: Al Canal de Panamà.
0: Boníssima! Us parlem ara de l'Estats Units a Austràlia.
2: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans? Brasília, capital de Brasil. Austràlia, capital de... del futbol segur que no.
0: I acabem amb el Països Baixos, Suècia.
2: Dos països amb les mateixes hores de sol, amb l'única diferència que en un hi pots fumar porros i en l'altre no. I no diríeu mai quina de les dues nacions té la tassa més alta de suïcidis. Oh. Els suecs prometen repartir embòlies cerebrals a tots aquells locutors que intentin pronunciar l'onze inicial sense que sembli el catàleg de novetats IKEA 2026. Mentre que els holandesos intentaran simplement recordar alguna cosa aquest estiu. Els vikingos d'Estocolmo celebraran cada triomf com una gran família, perquè són, entre altres coses, tots fills de cosins.
0: Aquests són els partits que no has de veure del Mundial, segons Sergi Ferrer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina. Ja comença a fer-se

0: Don't be shy, shy, shy, no siguis tímid. Bueno, tothom és com és, tu què vols que et digui, eh? Sí que és veritat que sense timidesa potser les coses van millor o més ràpid. Mariko Sart, tu ets tímida o no? Bon dia.
1: Bon dia. Sempre m'he considerat tímida. Jo, el que passa és que ningú la feina diria, que tinc ha fet que hagués de superar aquesta barrera que tenia dins meu de la timidesa.
0: T'has desacomplexat de totes, totes, eh?
1: Per fer realitat el somni, que era ser meteo, doncs havia de fer aquestes coses, no?
0: I ara ets una meteo guardonada.
1: Sí, és que... I amb una cançó de l'estiu sota el
0: què
1: braç.
0: Què una cançó? Si tens un disc ja aquí al matí acudida de Rec 105.
1: Després t'ensenyaré un missatge privat.
0: Sí.
1: De dues personetes que ja em van dir que els havia agradat molt la cançó.
0: No, doncs la posarem més, la posarem
1: sí,
0: més.
1: Home.
0: Jo crec que abans que s'acabi la temporada hem de fer un repàs a totes les cançons
1: home,
0: que has anat traient.
1: No seria necessari.
0: Sí, sí, no. Sí. Jo crec que fins i tot farem un rànquing.
1: Per veure què he millorat, oi?
0: La llista d'èxits de Mònica Usart. No?
1: Sí, home.
0: I gairebé tots parlant de la... Gairebé tots parlant de la calor.
1: Sí.
0: Perquè clar, és veritat que, quan arriba l'estiu i les vacances estem una mica més tontets i llavors ens dona per aquí.
1: És diguem, més fàcil per fer això ara que per Nadal.
0: Clar. I l'altre, que jo crec que és un tema que ara mateix es deu estar comentant a tot arreu, no?
1: Sí.
0: Perquè ve un cap de setmana especialment calorós, Mònica Usart.
1: Sí, si mires les temperatures d'aquest cap de setmana, la veritat és que t'espantes, sobretot a partir de diumenges, quan es disparen més aquests termòmetres, i tenim ja el preavís del Meteocat de la primera onada de calor d'aquesta temporada que començaria diumenge i almenys s'allargaria fins dimarts de la setmana que ve. Són temperatures que seran especialment extremes a l'interior del país on es poden superar els 40 graus, per tant, molta precaució, sobretot a partir de diumenge, tot i que avui, demà i dissabte també farà calor, però no serà tan extrema. Avui màximes d'entre 32 i 36 graus, amb un matí de sol amb alguna boira en punts de la costa i després a la tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya, amb algun ruixat al Pirineu, més probable cap a la Vall d'Aran, al Pallars, i també l'Alta Ribagorça, i com dèiem, es disparen els termòmetres a partir del cap de setmana. I ara mateix al voltant dels 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 a Lleida, 15 a Girona i també a Olot, i 21 a Gavà.
0: Estic mirant aquest mapa que m'ha donat la Mònica Usart,
1: sí, de
0: tota la península ibèrica, no? I sí, de l'estat espanyol, estem al top 3 de temperatures altes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, home.
0: Vull dir, interior...
1: Sí, interior, sí,
0: interior
1: sí,
0: de Catalunya, sobretot sí, Ponent,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, molt bé llegit.
0: La zona també de l'interior d'Andalusia, sí, i fins i tot 40 graus al centre de Galícia.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, aquesta llengua de calor abraça tot l'estat espanyol.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs què hem de fer? Què faràs tu per combatre aquesta calor?
1: Doncs mira, piscina, no tinc plans, per tant el meu plan serà o platja o piscina. Què et sembla?
0: Bé.
1: Sí?
0: Bé, han obert, no? Ja les piscines deuen obrir,
1: sí,
0: perquè demà ja comencen les vacances d'estiu als nens.
1: Veritat, demà setmana a la platja.
0: L'Elna deu estar saltant per un peu, no? Entenc,
1: sí, Déu-n'hi-do, està contenta, sí.
0: Farà casal d'estiu o no?
1: Sí, un parell de setmanetes.
0: Un parell de setmanetes.
1: Sí, per logística familiar, també.
0: Doncs, Mònica Usart, moltíssimes gràcies.
1: Adeu!
0: Fins després, mig minut i dos quarts de set.

0: Andeus al costat de Mama Duixa, Papi posa-la al disc, que és el seu nou èxit, i ens va explicar aquí el Matina Codina aquesta setmana, al micròfon amb la Mar Puga, una mica com ha sortit aquesta cançó i per què l'ha fet.
1: Papi posa-la al disc és una cançó per una de les teves filles, a la que li faltava la cançó.
2: Papi posa-la al disc és fruit d'una brometa barra exigència per part de les meves filles, perquè jo tinc dues filles, la Valentina ja tenia la seva cançó, i me la van dir a la Julieta, que la Julieta que... I vaig dir, hosti, és veritat, clar, clar. I d'alguna manera doncs, li vaig fer una brometa un dia a l'estudi amb un pianet. Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't al sol una estoneta, i vaig ensenyar, va dir, ah, sí, sí, molt guai, molt guai. Això ho posaràs al disc, això ho cantaràs en concerts. I vaig dir, merda, ho hem de convertir en cançó.
0: I aquí tenim el resultat, Papi, posa-la al disc. I el disc està, eh? Joan Dausà, 6:32, 18 de juny, dijous, un dia marcat per les següents notícies que repassem en format breu. Piri, piri, piri, pipiri. Heu de saber aquesta hora que els Estats Units i l'Iran han signat el memoràndum d'entesa 48 hores abans del previst. L'han firmat els presidents dels dos països de matinada i, per sorpresa, la treva, per tant, entra en vigor, reobre l'estret d'Hormuz i s'obren dos mesos de converses per una pau definitiva. I José Luis Rodríguez Zapatero queda en llibertat sense mesures cautelars després de declarar l'Audiència Nacional, manté el passaport i no haurà de presentar-se regularment al jutjat. L'expresident nega les acusacions tant del rescat de Plus Ultra com de l'origen de les joies. I els bombers han estabilitzat l'incendi de la Segarra i els veïns ja poden sortir de casa. Han cremat 60 hectàrees de conreus, encara hi treballen 16 dotacions per apagar-lo del tot. A banda, l'incendi de l'IRTA Cresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, ja està controlat. I el Mundial de Futbol arriba al final de la primera jornada amb victòria d'Anglaterra i ensopegada de Portugal. La cara és Anglaterra, que ha guanyat 4-2 a

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: A la tardor, i el Departament d'Educació ha fitxat un regidor de Rubí que pensa que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents. És Víctor García, i ho va dir en un ple d'aquest municipi del Vallès, tot i que es va disculpar, la intersindical en demana la destitució. I si sou fans de la música electrònica, esteu d'enhorabona, perquè avui comença el Sonar, i ja deveu tenir entrades. Per primer cop es fa íntegrament a la gran, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Seran 3 dies i un centenar d'actuacions amb noms com Mausti, Carlita o Charlotte de Witt. I a la resta dels esports, avui a la nit, avui a les 8 del vespre, comença la final de l'ACB entre el Barça i el València. L'equip de Pedro Martínez parteix com a favorit, però el Barça de Xavi Pascual arriba en un gran moment. L'eliminatòria comença al Roig Arena de València i és el millor de 5 partits. Avui, per cert, recula una mica la temperatura, però tot i això, ara ho dèiem amb la Mònica Osart, cap de setmana sufocant, cap de setmana canicular amb temperatures tremendament altes. 6 i 35 minuts, fem una pausa i tornem de seguida aquí, al Matina Codina de RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
3: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
6: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
8: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
7: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
8: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
7: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
9: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: RAC 105.

0: homenatge, sens dubte, a la música electrònica, aquest Like a Prayer de Josh Power. Quatre minuts i tres quarts de set del matí. Un aplaudiment per la Mar Puga.
1: Bravo, bravo.
0: Grossa tremenda, com estàs?
1: Ole, bé, bé, bé, molt bé. Ahir vaig a dormir molt d'hora i m'he llevat descansada, saps?
0: Has carregat piles, com si fossis un mòbil, eh?
1: Piles, sí.
0: I es nota en el teu rostre, que juvenil, perquè tens 27...
1: 26, diumenge. Faig 27 diumenge.
0: Diumenge, sí. Faig 27 anys.
1: Encara no.
0: No només pel rostre, sinó per aquest somriure que tens radiant avui, acompanyat per aquest look que portes primaveral.
1: Sí.
0: Que és una camisa, això, no? Explica'ns-ho tu. Explica'ns-ho,
1: sí, és una camisa així com hawaiana, no? Una mica de flors. Sí. Sí. És negra, sí, amb les flors com verdes i roses, sí, amb algun toc taronja...
0: Sembles
1: extremada, atrevida.
0: Sí, fins i tot et diria flamenco.
1: Flamenco, sí, exacte.
0: Té un punt
1: flamenco. I vaig amb uns texans pitillos levis arrapats.
0: Carai.
1: I, per tant, per estilitzar ja perfectament la figura, porto els meus taconazos roses a conjunt amb la flor de la camisa.
0: Ahir venies de jugadora de béisbol i avui... Avui pots estar a la casita de Bad Bunny.
1: Mai
0: estar
1: ho saps. Eh? Exacte, molt Bad Bunny el look.
0: Podríem penjar unes stories
1: a
0: @RAC105.
1: No podem deixar així la gent.
0: Avui hauríem de fer un Get Ready With Me.
1: Yeah, ara el farem, ara el farem.
0: Bé, 3 minuts per 3 quarts de 7, som al matí recollint en rigorós directe, acompanyant en el naixement d'un nou dia, aquest 18 de juny, que té unes efemèrides, evidentment, com cada dia, i la repassem ara amb la Mar Puga de forma ràpida, dinàmica i divertida, com sempre.
1: És tan gros això d'avui, família. Atenció, tothom, la ràdio a tope, perquè comencem avui escoltant a la meravellosa Rafaela Carrà.
2: Para ser el amor hay que venir al sur. Para ser bien el amor y...
1: Tal dia com avui, de l'any 1943, naixia aquesta cantant italiana que ens ha deixat tants temazos.
2: Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Ciao, amigo. Arrivederci, occhi de sen.
0: T'he de dir que ahir a la reunió em va dir: Ernest, puc posar de hit per sortir al llit Rafaela Carrà? I, evidentment, com que jo mano, vaig dir no.
1: I per això avui he posat 3 cançons.
0: Llavors, la tia m'ha fotut 3 cançons aquí, me les ha colat, por lo bajini, estem escoltant Adiós Amigo, i també...
1: Home, és que, perdona, és molt difícil triar un sol hit de la Rafaela, i deixa'm dir-te dues coses d'ella.
0: Vaya recital.
1: Una, que la cantant ens ha deixat aquests èxits, i a més es fumava 16 cigarros al dia, més o menys com tu, no sé si són molts o pocs per tu els...
0: No, cigarros... crec que estem allà,
1: I aprofito per dir que si voleu escoltar a la meravellosa Rafaela Carrà, encara hi ha un tribut fantàstic que es diu Hola Rafaela Tributo, amb el bateria més guapo de Catalunya, que és el meu tiet, i estan fotent una gira que se t'emba la olla. Allò sí que és una festa.
0: Home, doncs hi anem aquest estiu.
1: Home,
0: no?
1: Hola Rafaela Tributo. Bé, aneu a veure'ls.
0: És ben morta, pobreta, la Rafaela.
1: Sí. Pau
0: descansi, pau descansi. Més coses, va.
1: Escoltem High School Musical perquè avui fa 37 anys de la creació de la Universitat Pompeu Fabra.
0: Felicitats a la Pompeu,
1: la que sí.
0: A mi m'agrada més dir-li Pompeu Farra.
1: Veus? I ara estem escoltant Muse perquè el 18 de juny del 2001 treia el segon disc, aquesta banda britànica que va veure la llum, i aquest any, coincidint amb el 25è aniversari, es prepara per inaugurar una nova etapa amb la publicació del seu desè àlbum d'estudi, The Wow Signal.
0: I no deixem les guitarres.
1: No. Avui fa anys d'un fet històric, és que el 1967 Jimi Hendrix cremava la seva guitarra a un escenari durant un concert molt famós.
0: Home, una mica gamberro, no?, i sent fidel a la línia ideològica que tenia aquest tio de cremar-ho tot.
1: I anem a Califòrnia. El 1981 es reconeixia formalment l'epidèmia del SIDA per part del col·lectiu mèdic, i va ser justament a Califòrnia.
0: I el dia mundial d'avui és...
2: T'ha comprat un vestit a la costa, m'ha dit que li queda por.
1: Mira, aquest podria ser el hit perquè és Sushi Poke dels Tallets. I és que avui és el dia mundial del sushi. Dia perfecte per anar sols, amb amics, amb família o amb parella, a menjar un bon sushi, que sempre entra molt bé.
0: Sí, perquè és una experiència gastronòmica brutal que t'omple la boca, et sacia, i més és un viatge pels sentits tremendo. A mi m'encanta el sushi. I m'encanten els uramakis, els makis, totes les varietats, diguem-ne.
1: Soc
0: fan. El que passa que és tremendament car, també, el
1: sushi.
0: La mare que els va matricular. 3:15. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, avui l'actriu Anna Duato, mítica de Cuéntame, entre d'altres, fa 58 anys. També l'actriu Mariona Rivas en fa 42, del cor de la ciutat o com si fos ahir. També l'actriu Itziar Utuño, de Les Buenes Companyies, en fa 52. L'actriu de Poble Nou o El Internado, Irene Montalà, en fa 50. I anirem amb dos cantants, començant pel mític Paul McCartney, que avui en fa 84, i recordem que s'està rodant la pel·lícula dels Beatles ara mateix a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que estaran 10 dies amb aquestes gravacions.
0: Que són 4 pel·lícules,
1: grup, són 4 pel·lícules
0: sobre la vida dels Beatles.
1: Una de cada membre. Vinga, i acabarem amb el bateria Joss Dann, que avui fa 38 anys.
0: La bateria dels
1: 21 Pilots.
0: Molt bé, yeah. Perfecte. Alguna cosa més?
1: Doncs no.
0: Doncs vinga, aviam si tindrem sort avui. Anem al Zodíac.
1: Mira, el Zodíac avui diu que els signes amb sort són els Sagitaris, els Taures i els Aquaris. L'energia del dia afavorirà les vostres oportunitats inesperades, les bones notícies i els avenços en els projectes personals. Bon moment per confiar en la intuïció i també per aprofitar les ocasions que s'us presentin per davant.
0: Deixa'm saludar el Ferran Aràndiga. Ets per aquí, Ferran? No, és que ja he vist que no picava, oh, no picava l'Ona i no sé si m'ha dit alguna cosa. Espera't, ho miro ara mateix.
1: A veure, Ferran...
0: No, espera un segon, eh? Això és ràdio en directe. No m'ha dit res, el tio. Pot ser que s'hagi dormit, eh?
1: Sí?
0: Home, no havia passat mai. No havia passat mai.
1: Pues
0: per
1: mentres,
0: tant, escoltem, digues, el hit per sortir de llit o què?
1: Escoltem el hit i abans deixa'm dir que és veritat que hem de dir el Juan V, el famós Juan V que ens va enviar bocates de pernil fa uns dies.
0: Sí,
1: Juan
0: oi,
1: Valero. Tant. Avui fa anys!
0: Home, per molt
1: home, felicitats, a veure avui què ens envia.
0: És que, perdona, els aniversaris i celebracions dels nostres oients haurien de passar per davant de tot, però clar, no els podem fer tots.
1: No, i és família, no, el Juan Valero. Tots, eh? Felicitats des d'aquí, vinga. Comencem escoltant el dia escoltant una cançó que és ambient mediterrani, perquè a l'Infopuga d'avui parlarem de l'anunci Estrella d'Am, d'unes curiositats, i per tant, per ambientar,
0: no,
1: escoltarem...
0: No, deixa'm dir-te que ja és aquí el Ferran Andiga.
1: Ah, vale, o sigui que anem amb el tram.
0: Ara escoltarem la Fúbiga.
1: Ah, vale.
0: Hola, bon dia, Ferran, un moment, eh? Què ha passat avui?
3: Doncs que no funcionava l'aparell. Bon dia, com esteu?
0: No et funcionava l'aparell. Estem parlant, evidentment, no, de la tecnologia.
3: Perquè és que tenia un cable desconnectat, bàsicament. Vull dir, funciona perfectament, però ha sigut jo.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs Ferran Aràndiga, quan vulguis, amb la informació del trànsit.
3: Doncs som-hi, bon dia. Comencem la jornada dijous. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària. De moment no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, hem de destacar d'aquesta A2, on ahir entre la Jorba i la Cervera es tallava la marxa en els dos sentits a causa de l'incendi de Talavera. No s'hi podia circular a hores d'ara, on s'obre una ruta alternativa per l'autopista AP2. Per altra banda, parlem ja de retencions, sobretot als accessos de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat. Les dues rondes de Barcelona també han sentit Llobregat i, precisament, el Llobregat també una entrada força congestionada per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, bon tremendo. Dia. Ara sí, la cançoneta, va, fot-li.
1: Ara sí, com deia, parlarem d'Estrella Am després a les 7. Per tant, comencem el dia escoltant la Mediterrània de la

0: del nostre país, visca la Mediterrània, visca la seva gent i visca la seva festa. La Fúmiga, que aquest any s'acomiaden dels escenaris i ens deixaran orfes de tot això. Sempre ens quedarà la seva música, però vaja, els directes són acollonants, eh?
1: Matina Codina.
2: Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Que no falti com el pa de cada dia la tradició de saludar el gran Arnau Mulet. Bon dia.
4: Ei, bon dia, Osona, bon dia, Catalunya, bon dia, països catalans. Què tal, com esteu, família?
5: Ets un flipat.
0: Sí. Escolta'm, jo tinc una proposta.
4: He de dir que, perdoneu,
5: sí,
4: una cosa, no, només una cosa. Ahir, que vaig dir això de països catalans, vaig rebre un missatge a través del meu Instagram donant-me les gràcies per haver pensat en la gent del País Valencià.
5: Mira, quina bonada.
4: Una persona del COI, per tant, des d'aquí, bon dia. País Valencià.
5: No ens
0: perfecte, tots saludats, eh? I també, perdona,
4: sí,
0: no fa gaire vam rebre un vídeo d'algú que ens escoltava des de l'Àfrica, que es despertava amb les girafes de fons se sentia el Matina Codina. Vull dir que la ràdio, el poder de la comunicació avui en dia, això no té límits, eh? Per tant, si hem d'anar saludant tothom, no acabarem mai.
4: Bueno, però sí, és igual. El nostre àmbit, diguem-ne, catalanoparlant, sí que crec que és bo saludar-lo. Bueno, escolta, anem
0: moment,
4: al torró, què?
0: Un moment,
4: què us sembla?
0: Un moment,
4: sí.
0: Això que fas de dir bon dia a Osona, per exemple.
4: Sí.
5: Ah, discrimines.
0: Jo crec que el que has de fer és anar dient una comarca cada dia.
5: Clar.
0: Perquè si no, estàs generant un greu ja, no? I estàs fent una cosa molt, molt sectària i molt endogàmica, molt osonenca, d'altra banda, que és que ens pensem els osonencs que som al centre del món.
5: Exacte.
0: I això per mi ho has de canviar molt, eh?
4: Sí.
0: Ja. Sí, demà per dir...
4: Crec que no ho canviaré, perquè a mi m'agrada saludar la meva gent, saps?
0: Llavors hauries de dir, bon dia, bon dia Cerdanya, bon dia, saps? Anar canviant,
5: anar canviant. Bon dia, Estartí.
4: Sí. Vale, no ho faré. No. Estartí no és una comarca,
5: ja,
4: Mar.
5: Ja
4: vale.
0: Parlem del Mundial, va.
4: Doncs sí. Avui us vinc a parlar del Mundial de Futbol, però ja sabeu que a mi aquest esport d'adolescents multimilionaris xutant pilotes m'interessa relativament poc, val? A més, en el cas del Mundial encara m'ho posen pitjor, perquè no deixen participar a la selecció del meu país. Però, en fi, hi ha una cosa que sí que m'interessa i em diverteix, que són les teories conspiratòries d'internet. Hi ha un paio que diu que ja sap quina serà el partit de la final del Mundial i ho ha descobert d'una manera molt peculiar. Escoltem el tall, va.
6: No vas a creerte esto. Todas las finales del Mundial ya estaban escritas. Y si no, fíjate en esto. Año 2014. La intro creada por la FIFA. Todo normal, hasta que aparecen dos banderas. Argentina y Alemania. Y adivina qué. Así es, la final del Mundial 2014 fue Argentina contra Alemania. No me lo puedo creer. El anuncio de la FIFA lo había predicho, literalmente. Pero ¿y qué?
0: Ah, ya está. El tall.
4: No,
0: hòstia, se m'ha actualitzat el WhatsApp a mig tall. Vinga, ja, seguim.
7: Con los quesos. Sin embargo, el verdadero riesgo para la salud no radica en ese modo exterior.
0: Espera, que he posat el del fuet. Calleu.
4: Va bé la secció d'avui.
0: Un moment, seguim.
6: Banderas.
4: Endavant.
6: Dos banderas que son la de Argentina y la de Francia. Esto ya no es casualidad. La final del Mundial 2022 fue Argentina, la que ganó Leo Messi. Pero el anuncio de la FIFA ya lo había predicho. Otra vez. Así que no me queda más remedio que buscar la intro de este año, porque sí, también hay dos banderas que se ven claramente.
8: Se ve claramente. Es la bandera de Argentina y la de Portugal. La final va a ser Argentina-Portugal. Messi contra Cristiano. Se va
0: hostia.
8: ¿Quién es el jugador de todos los tiempos?
4: Sí, sí,
8: es
4: sí.
8: Final. Messi o Cristiano. Os leo comentarios. ¡Qué barbaridad!
5: Sí.
4: Per tant, segons la teoria conspiratòria d'aquest senyor que es diu Roger BCN, amb un vídeo de 2,2 milions de visualitzacions... Hòstia. Diu que la final serà Cristiano Ronaldo contra Leo Messi, Argentina contra Portugal.
0: Perdona, i té quelcom de científic perquè els precedents així ho confirmen. És a dir, les altres vegades que la FIFA ha anunciat el Mundial posant-hi la bandera de dos països, ha succeït aquesta final, i aquest any estaria molt guapo perquè jo crec que és l'últim Mundial tant per Messi com per Cristiano Ronaldo. Sí. De moment, en els seus debuts, Messi li ha fotut una pallissa a Cristiano Ronaldo perquè ahir Portugal es va estampar contra... Qui era, perdona?
4: Sí, no sé contra qui.
0: No, República Democràtica del Congo.
4: Ah, sí, el Congo. Sí, sí.
0: Amb un partit molt modest, molt feix... O sigui, la veritat que va ser un autèntic tostón i Cristiano va fer bastant el ridícul, eh? És a dir...
4: Perdona, no sabies contra qui jugaven i va ser el que vas comentar tu, no, aquest partit?
0: Sí,
4: perfecte.
0: Ser... No.
4: Val, val.
0: Ara no me'n recordava.
4: No, no. O sigui, tu estaves a RAC més 1 ahir fent de comentarista d'aquest partit i no recordaves contra qui jugava.
0: Bueno, perdona.
4: Estàs al meu nivell, al nivell de futbol.
0: Per mi també és molt d'hora, Per mi també és molt aviat.
4: Ja, escolta'm, per tothom.
0: Molet.
4: Vale, doncs ja està, estarem atents a veure què passa.
0: Moltes gràcies.
4: Jo sempre amb Messi, tot i que no entenc de futbol. Sempre amb Messi.
0: Endavant.
4: Fins ara.
0: Adéu, guapo. No calla ni sota l'aigua l'Arnau Molet, és increïble, és increïble.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra, valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem. Ocasión
11: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessió Sport de Cataluña.
14: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
15: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3 per 1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es. Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: I de bon matí, el so de RAC 105 és el Matina Codina amb tots els seus integrants. Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Hola, Ernest.
1: Bon dia, Alan Lillo.
3: Hola, bon dia,
1: bon dia, Mar Puga.
4: Bon dia.
1: I bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola.
1: Hola, molt bé. Escolta, porto una bona notícia per tots els membres d'aquest programa, que és que em vaig descomptar amb els programes que falten. I amb el d'avui només falten 26 programes.
4: Home!
1: Demà 25.
4: Uau! No és res.
1: Sí, sí. Ho tenim aquí, ja.
2: Que bé.
1: Bé, escolta'm, doncs res, dijous, a més, Cuernes, no, president, avui és dijous paella.
6: Avui a paella.
1: On has reservat avui?
6: Mira, via Benito.
5: Ah, sí?
1: Un arròs al via Benito?
6: Avui anirem de tranquis.
1: Avui de tranquis, diu.
2: Mira que hi ha llocs a Barcelona, eh?
6: Sí, anem a les 12.
1: A les 12.
6: A les 12.
1: Ah, perfecte.
6: Anem a esmorzar.
1: I a quina hora bereneu, més o menys?
6: Quarts de dues.
2: Quarts de dues. I què facis l'hora de sopar?
6: Perdona?
2: Fins l'hora de sopar, llavors què fa?
6: Berenar, no.
1: Resupor, sobre taula, berenar...
6: Tres berenars.
1: Molt bé, escolta, va, que tenim un programa molt carregadet avui. De fet, anem ja amb l'Infopuga, perquè avui t'ho has preparat, això.
5: Home. Avui sí?
2: Avui sí.
5: Va bé.
4: Avui he dit, va.
5: Per hora, macho.
4: Ah, ja? Vale.
1: Sí.
2: Ah. Hola, hola, preparat.
4: Perquè a vegades hi ha un...
1: Avui no hi ha, patrocini, no ja han deixat de patrocinar la net.
2: Tu preparaves, han deixat de patrocinar-nos.
4: Avui parlarem del Miquel Carós. Sí,
1: qui és el Miquel?
4: Direu, és el meu ex? No. És un senyor que viu tot l'any a la cala Salguer, a Palamós, que és una cala, doncs, de l'Empordà, de la Costa Brava, el que m'agrada a mi, no?
1: Sí,
4: i direu, i per què ens parles d'això? Doncs perquè és una de les localitzacions on s'ha rodat l'últim anunci d'estrella d'Ab.
2: Que bé!
4: Sí, aquest. Ole, els Beach Boys, eh? Vinga, doncs aquesta història està vinculada a aquest senyor que té 78 anys, treballava al capdavant de la merceria de Palamós.
2: Ja sé qui és.
4: Sí, oi? El coneixes, no? Amb un negoci que, clar, el feia cada dia, tractava amb el públic, doncs, cara a cara, ha fet teatre, vull dir que tenia una vida social com molt activa, i es va jubilar i va dir, ah, no, jo mai he estat sol, és el moment d'estar sol. Ah. I viu ell sol a aquesta cala. O sigui, ell únicament és l'únic habitant de la cala.
1: Primera línia de mar, eh?
4: Primera i única,
6: exacte. És legal, vull dir, està vivint de forma legal.
4: Sí, sí,
6: en un
4: està
6: lloc
4: vivint de forma legal, està allà, té la dona i els fills vivint a Palamós tranquil·lament.
2: Ah, sí?
4: La dona cada dia li envia missatges i a les nits li diu bona nit, però el senyor viu allà
1: tranquil·lament. Té una pinta que devien estar bé, també.
4: Home, i tant.
2: Sí. Aquelles parelles que dormen separades perquè un ronca, però ja estem parlant de quilòmetres de distància.
4: I direm... el
1: Miquel va tancar la porta i la seva dona va dir, menys mal que ha marxat.
4: Sí,
1: aquest boig.
4: Pobret. I direu, Marc, però ho dius tu, això que està tan bé el Miquel? Home, no, doncs que ens ho digui el Miquel, no? Com està?
7: Oh, l'hivern té el seu encant, però l'estiu també. A mi m'agrada parlar amb la gent i estic molt bé, hivern i estiu. El millor de tot és el dematí, quan t'aixeques i penses, avui faràs el que passi pels nassos.
8: Sí, senyor.
7: Això no té preu.
8: No té preu.
7: Perquè, o sigui, si me proposo fer una cosa i no ho faig, no passa res. I si vull fer una altra cosa, doncs faig una altra cosa.
8: Ja està.
7: I com que no hi ha ningú que m'apreti...
1: La vida lenta, la vida lenta, la vida amb tota la patxorra. Aquest senyor sabem si viu en una barraqueta o és més aviat una xofa.
4: Sí, bueno,
9: home, una
4: xofa,
9: pobret. Segons quines edats, i jo amb 42 ja començo a notar-ho, quan més sol estàs, jo crec que més boig et tornes, eh? Vull dir...
4: Sí?
9: Però crec que és bo també estar acompanyat, eh?
4: Al Miquel aquesta entrevista li fan en el Tot es mou, de TV3, sí. I ell diu que a vegades els seus germans el van a visitar i van allà amb ell, no sé què, però després torna... O sigui, tothom torna, diguéssim, cap a Palamós o cap a un bici.
5: I la dona es veu que va un cop per setmana a veure'l i va amb bici.
4: Veus?
5: Des de Palamós, que té com uns 30 quilòmetres, em sembla.
1: Això acabarà malament,
2: perquè hi ha molts... Pot ser que els dos estiguin, una autèntica regadora, els dos del matrimoni.
1: Ara. No, això que ha dit l'Alan m'ha agradat perquè ets molt conscient que tu sol series un autèntic desastre i que et viciaries amb moltes coses.
5: El faríem fora del McDonald's cada nit.
4: Jo estava sol ara fa poc i només menjava Oreos o Donetes.
2: Dormia dues hores, cada nit veia Gladiator una altra vegada mentre fotia dos Big Macs pel cul.
9: I me n'adono que estic tenint moltes manies. de que les manies que tenia, que ja eren unes quantes, sí, van a més.
1: No, et compartim estudi cada matí, més o menys et vaig coneixent ja.
9: Exacte.
2: Sí. Tu estàs destinat a viure una cala sol també d'aquí uns anys.
1: Miquel Carós, no?
4: Miquel Carós, sí, doncs, que mono, l'aniré a visitar aquest estiu.
1: No sé si té ràdio allà a la caseta aquesta que viu a la cala de Palamós, segur. Però si no està escoltant...
9: Té una pilota amb Mr. Wilson.
4: Un petó, Miquel.
1: Des d'aquí, un petonet. I avui serà el meu referent vital, el Miquel.
4: Ah, mira.
1: Avui aniré a Mocasto Pachurro. Tu, caga-lo, què passa? Que la cançó entra? Cap problema. Que no entra? També.
4: La vida que no entri, tu, què passa?
1: La vida s'agafa així. Potser és un personatge que hauria d'entrar aquí al programa.
9: Muy bueno, Pablo.
1: És aquest, és aquest senyor, iam.
7: L'hivern té el seu encant, però l'estiu també.
1: Tot em va bé. Si estic malalt, estic bé.
9: I la tardor?
1: Tinc salut. Tardor, també m'encanta la tardor.
2: Sí? Primavera no, amb l'al·lèrgia.
1: També m'agrada.
4: Ah, bé, Miquel, bé.
1: Estornudar, si li trobes el seu punt, està bé, també.

0: Ándale.
1: Molt bé, aquest punt de ranxera barrejat amb bolero, Bruno Mars. Ha experimentat molt bé aquesta balada fantàstica del seu nou disc, Risk It All.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Vinga, passem per la prestatgeria de Condis a buscar uns quants talls de l'actualitat.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zapi.
1: Ben finets i gustosos. Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola. Avui, un dia més, l'actualitat del país passa per l'Hormiguero.
1: Home, perquè...
5: Sí.
6: Cabezona, que s'acabes algo bueno.
7: Y el juez Feijó, que bien lo pasemos.
4: Doncs sí, lo pasemos bien, perquè va anar Alberto Núñez Feijó i va donar el titular del dia sobre el tema del zapatero i les joies i tal i qual.
8: ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Bah, mire, yo creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura... Al final, també puede blanquear capitales.
1: Ha sortit molt ràpid Venezuela, trobo aquí. Molt ràpid.
9: És descaradíssima la propaganda, però...
1: Sí,
9: o sigui,
7: es muy buen su salsa, Feijó.
9: A mi el Sánchez ja sabeu que no el voto ni que em fotin una pistola.
10: No,
9: però,
10: Sergi, no te fes
9: la... No, Pedro, déjame hablar.
10: Habla, habla.
1: No, perquè, però no, la... no parla el Sergi Ferrer en aquest programa.
9: No, i menys del Pedro Sánchez. Però que la propaganda que li estan fent ara als altres és increïble.
1: No, a més que ningú pot parlar de l'altre partit, perquè tots dos tenen unes trames de corrupció tremendes.
6: Bueno, sí, no, sí, sí, sí. Ahora, que
9: han,
6: de Zapatero
9: han investigat abans el Zapatero que l'M. Rajoy.
6: Que no se sabe quién es.
1: Que està molt bé que li preguntis per les trames de corrupció del partit rival. Però si tu tens un tio, ja aprofita per preguntar de les trames de corrupció del partit, sí, sí, no? Sí, que representa el tio que estàs entrevistant.
6: Però monta't un programa de tele i hazlo tú, en Antena 3.
7: A ver si eres líder d'audiència.
6: Eso, tonto.
7: Listillo. Senglar de zona.
11: Senglar de zona.
6: Tienes bolsas en los ojos, torcida.
1: M'heu desarmat, he de dir. Tranques i barranques,
9: em
1: desarmat.
9: És que em passa a mi, em deixen sense energia.
6: Sí, callas, con el pene ese que tienes.
7: Eso...
11: Jo per això no parlo, perquè segur que rebo, també.
9: Calla, que si la gent sabés el que tens torçat tu, també... Bueno. Mira, no t'ho diu una formiga, t'ho diu jo.
1: Escolta'm...
9: Calleu tots.
1: Marc Puga ara comentarà el següent tall sobre el Mundial de Futbol.
4: Home, sí, perquè estem sentint l'himne de Portugal, que va jugar ahir, clar, veníem de Messi marcar 3 gols, on deia, ostres... Sí. Doncs es sortirà Cristiano Ronaldo picat en Portugal. Doncs mira, van empatar un. Cristiano Ronaldo va fer un total de 0 remats de porteria. 0 regats en tot el partit en 90 minuts. Sí. I el partit entre Portugal i la poderosa República del Congo va acabar amb empat. Però tot i així el Chiringuito, el grandíssim amic de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre...
9: Va sortir algú més,
4: Sí, en principi. Va sortir a defensar el bicho.
12: Pero con los portugueses sí me ha sorprendido. Que los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese super medio campo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano. Y creo que hay una parte de Portugal que es un poco desagradecida. Están donde estaban gracias a Cristiano. Y eso es una realidad. No puedes pretender que Cristiano coja el balón a 100 metros, se regatea a 5 y meta gol. Cristiano es el mejor jugador del mundo dentro del área. Y tú tienes a los mejores centrocampistas del mundo, que lo son, porque lo han demostrado, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, pero tienen que generar fútbol y tienen que tener ese carácter ganador. Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer?
1: ¡Hola! Si a Cristiano Ronaldo no va a fotre res, perquè jo vaig veure el partit. El que va intentar era tota l'estona floritures.
6: Bueno.
1: Bicicletes
6: que
1: no anaven enlloc.
13: A més, Messi contradiu a Edu Aguirre, perquè Messi va fer el que demana Edu Aguirre, que diu que és impossible de fer, que és que un propi jugador de cop i volta et faci un hat-trick.
6: Vinga, home, el enano.
1: Bé, recordem que Portugal és una de les seleccions que aspira al títol aquest any i que té jugadors que aniran al Madrid com Bernardo Silva. Per tant, de moment, escolta'm, un empat a un contra una selecció debutant República Democràtica del Congo, que d'altra banda van celebrar l'empat com si haguessin guanyat el Mundial.
9: Home, t'ho diràs.
1: Més coses, Xavier.
4: Sí, ara deies Bernardo Silva, doncs mira, ahir es va presentar al Madrid, no el va presentar, però va anunciar que ha fitxat a Bernardo Silva perquè som en temps de mercat de fitxatges. Cada cop que sento Bernardo, em ve al cap Bernardo Cortés.
7: Pensava que deies Gonzalo Bernardo.
4: No, em ve al cap Bernardo Cortés, el que va inspirar el Palomino. El fitxatge que de moment no s'ha anunciat és Julián Álvarez,
1: sí.
4: el jugador de l'Atlètic de Madrid, que el vol al Barça.
1: Tic-tac.
4: Ojo, perquè aquí ha passat una cosa estranya, i és que ahir va sortir el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a dir que està cansat ja que li preguntin pel seu jugador. El problema és que no va dir Julián Álvarez, que és el jugador de l'Atlético de Madrid. Ell va dir un altre.
0: Se le llegó la oferta del Real Madrid de Florentino por 150 millones.
5: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa.
10: Perdón, no tenemos...
5: Julián López es un jugador del Atlético de Madrid.
14: ¿Cómo?
5: Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará.
0: Hace unos días hubo una oferta del
5: está bien de que
0: el Real Madrid, le llegó la oferta de Florentino.
5: Que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro?
15: Claro que sí, guapi.
9: Hostia, no me recordaba.
4: ¿Está claro?
1: Sí, Julián López es un humorista.
4: Actor, la muchachada, sí. Nui, actor... Sí.
13: Alda,
4: sí,
13: nos comen sí. Come los chinos, nos comen los chinos.
1: La hora chanante. Tú imagina't que ara fitxen aquest tio al Real Madrid.
9: Sí, que per 150 milions.
4: El diablo.
9: Ja pot córrer, eh?
1: No, però tu diré que per un embolic diplomàtic, o sigui, de papers, acaben fitxant aquest tio.
9: Oh, quina gràcia.
1: Seria una meravella.
13: Finíssim.
9: Si Joaquín Reyes en punta...
13: I el resto Sevilla per la banda.
4: I el Leo Harley, que és molt graciós.
9: Ah, és graciós, sí.
4: A veure si saca
9: no fa esport des dels 9 anys, crec.
4: Que graciós, que ha sigut gordo.
1: Leo Harley.
9: I no té coll, cada dia té menys coll.
4: Que peso graciós.
9: Transiciona directament de la barbeta al pit.
4: És graciós. Tu no, però ell és graciós.
9: Gràcies.
4: Aquí no t'entiendo, hablas muy rápido.
9: Tu madre, la de recuerdos. Chilla
4: mucho.
1: Ah, nois, fins aquí el resum de l'actualitat amb documents d'àudio del Xavi Cazorla. Moltes gràcies. Condis.
16: Tenim carn.
17: I també peix.
16: Tenim fruita.
17: I tenim verdura.
16: Tenim amplis horaris.
17: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
17: I estem molt a prop teu.
16: T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
18: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
19: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
20: Costellarro va bé. Gràcies.
18: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
19: Costellarro, senyor?
21: Volkswagen.
22: Ocasión Plus.
23: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
24: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
25: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
26: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
27: Carglass canvia, Carglass repara. El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
28: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
29: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
30: Aquest estiu, la gran pregunta és...
31: híbrid o elèctric?
30: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.

0: Mira, avui comença el Sonar a Barcelona i aquesta cançó ens recorda algunes de les actuacions que hi haurà, eh? Una mica de sorra vero, psicodèlic, fosquet, amb Tame Impala, amb Kevin Parker al capdavant i la veu de Jenny, Dràcula.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Sí. Què, anem a regalar 50 euros a la Maria o què? Vinga,
2: ah! A Maria.
0: Encarga...
3: A Maria.
0: Però, silenci, ja em va. Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, bonica? Soc l'Ernest Codina, ja em coneixes, eh?
4: Sí, sí que et coneixes.
0: Ai, estàs emocionada. T'ha fet gràcia que et truquem per aquests 58 anys que fas, eh?
4: Sí, sí, molt.
0: Per molts anys.
4: Com està gravant?
5: Està gravant.
0: Qui t'està gravant, Maria?
4: La meva filla.
0: Ai, clar, et sents una mica intimidada. Clar, entre les preguntes que et faig jo, que no te les esperaves, no? I de cop tota la teva filla aquí gravant-te...
6: Oh, i el que passarà és que tindrà un vídeo d'ella tenint una conversa, però no sentirà la rèplica, yeah. El vídeo. El vídeo serà molt raro. Bueno, però serà ella callada i de sobte, sí, sí, sí.
0: Poden anar a buscar el so al podcast del programa, que tenim una aplicació meravellosa i fantàstica. Escolta, Maria, per molts anys de part de les teves filles i el teu marit, gràcies per escoltar-nos, que ens escoltes cada dia, eh?
4: Sí, sí. Mentre treballo, estic escoltant.
0: Meravellós.
4: I quan vaig a la feina.
0: Entenc que ets a casa teva, encara?
4: No, estic al cotxe.
0: Ah, i
6: a veure, pita.
4: Estem al cotxe, però estic parada, eh?
6: Però pita, pita.
4: Que just acabava de parar.
6: Pita.
4: Pita, pita.
5: Oh, que guapo, m'encanta que algú piti.
0: Si no haguessis pitat, el Sergi no hauria parat de dir-te que pitessis. Ai, sí? Fins a les 11 del matí.
6: Per això m'heu deixat acabar el gag, sí, com sí. Em coneixeu, bandidos.
0: I quin dia t'espera avui, dia de celebració? Faràs alguna cosa amb la família? Portaràs pastes a la feina si és que treballes? Explica'ns una mica la jornada d'avui. Va, Maria, que som una mica tafaners aquí.
4: Doncs alguna cosa farem per sopar, sí. I sortirem a fer un gelat o alguna cosa així, oh, i a la feina... Doncs fan una petita festa per els aniversaris de la gent i mira, tot just coincideix avui.
6: Ai, que bé!
0: Meravellós.
4: Sí, em fan una festa.
0: Maria, orgullosa, no?, d'aquesta família que tens amb el teu marit i aquestes filles tan fantàstiques?
4: Sí, sí, molt.
0: Molt bé. Doncs no sé si els vols dir, no sé si els hi vols dir alguna cosa, perquè són ells els que han orquestrat aquesta sorpresa.
4: Doncs moltes gràcies i jo també me'ls estimo molt.
6: Sí, senyor.
0: Sí, de fet, ells ens diuen que ets una dona fantàstica, que esperen que vagi molt bé el dia d'avui, que t'estimen molt i que per molts anys, entesos?
4: Moltíssimes gràcies.
0: Bueno, doncs espera't, perquè si estàs agraïda, ara t'he de dir que tens 50 euros que et dono. Et dono perquè te'n vagis a qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors i et compris el producte de roba per la llar que tu vulguis. També tens una web, montseinteriors.com. Maria, que vagi bé el dia.
4: Moltíssimes gràcies.
2: A Maria.
4: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Felicitats pel programa. Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
7: Interiors. Hola, mis amigos de RAC 105. RAC 105. Bueno, no pasa nada.

0: Rico, que bé que se no passa la Shakira, Com un pintor, no?, que passa per les seves diverses etapes, surrealista, expressionista, realista. La Shakira aquí va passar per una etapa, diguem-ne, d'autorretrat, no? Ara. Ella no ho estava passant bé, perquè el Piqué...
1: Perquè sabràs, estava bé,
0: no estaves bé. I bueno, vas fer la sessió en 53 i també aquesta cançó dient que vas canviar d'amics fins i tot perquè et parlaven d'ell, no? I que tu passes molt bé, soltera.
2: Hauríem de preguntar potser el Piqué també si ho va passar bé. Al final que només ho va passar malament ella. Home, en una relació de dos, quan es tallen...
0: Perdona, amb la Clara Chia van buidar un pot de melmelada i no em feu tornar a treure el tema. Ara, 3 minuts i 2:15 del matí.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La banda sonora d'avui són los Rodríguez.

0: Jo quan fa calor és el que faig, eh? Obro una ampolla de xampany i vinga, brinda.
1: I fas l'amor en el balcón?
0: Alguna vegada ha passat.
2: Sí, però si vius, en un primer.
0: Bueno, t'ha dit que va ser a casa meva, animal.
2: Ah, vale, quin susto.
3: Potser va ser la teva.
4: Hauríeu de fer una enquesta de la beguda aquests dies, quina és la millor, perquè a mi el cava no m'entraria gaire.
3: Whisky con mucho hielo.
2: Cafè amb gel.
4: Cafè amb gel.
3: Mm.
4: I una cervesa.
3: Capachito.
5: A mi m'agrada molt tirar la casa per la finestra i em foto de tant en tant un bitxí.
0: Bé, després d'aquest sondeig que ja deixem aquí, anem a explicar que aquests termòmetres no pararan de pujar.
4: Exacte.
0: I es batran rècords aquest juny, pràcticament,
4: veurem,
0: Mònica.
4: Veurem, no? Què passa. Mira, de moment, avui no pugen. L'avís és de cara al cap de setmana i sobretot a partir de diumenge, que és quan hi ha aquest preavís d'onada de calor, la primera de la temporada, i coincideix el primer dia amb l'inici de l'estiu, que precisament comença també diumenge. I de moment pinta que entre diumenge i dimarts es mantindrien les temperatures especialment altes. Aquests dies també són elevades les temperatures, estan 4-5 graus per sobre de la mitjana, però és que el cap de setmana estaran uns 10 graus per sobre d'aquesta mitjana. Ostres. Sobretot a partir de diumenge.
0: Home, l'Alan Lillo avui ja ha anat vestit com si anés a muntar un càmping gas a la Vallena Alegre.
2: Quina vergonya.
4: Sí. Jo
1: ja vinc amb bermudes, sí. El dubte era quin dia, i ho he fet en el dia en el que el Cazorla també
3: coincidit
1: per inaugurar la temporada de bermudes.
2: Sembla que us hagueu perdut una excursió al col·le.
4: Doncs mira, ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, el Pallars i també l'Alta Ribagorça, i temperatures que avui baixen un pèl respecte a les d'ahir, però tot i això farà calor, però com dèiem, s'accentua més a partir del cap de setmana. I demà de matinada sí que s'escaparan 4 gotes, eh? Punts de la costa i prelitoral de Barcelona i també de Tarragona, però després més sol i a la tarda de nou ruixats al Pirineu. I ara mateix 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida, 15 a Girona, 20 a Mataró i 18 a l'Ametlla de Mar.
0: Gràcies, Mònica!
6: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: La sintonia de les notícies Pardes. Bon dia, Xavi Pardo.
7: Bon dia.
0: Són en punt 7:45 del matí i tornem a parlar d'aquest acord de pau a l'Orient Mitjà.
7: Sí, perquè els Estats Units i l'Iran han signat l'acord de pau.
2: Olé.
7: Per sorpresa i 48 hores abans del que estava previst. Ho han fet aquesta matinada. La treva ja ha entrat, per tant, en vigor. I ara els dos bàndols tenen 2 mesos, s'han donat aquests 60 dies de coll, per acabar de confirmar l'alto el foc definitiu. Entren en una segona fase, diguéssim, de negociacions perquè aquest alto el foc s'acabi implementant de forma permanent. Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero ha quedat en llibertat, sense mesures cautelars, això després de declarar ahir a l'Audiència Nacional durant més de 3 hores. El jutge finalment va decidir que no li retira el passaport. Tampoc no s'haurà de presentar regularment al jutjat, que són algunes de les mesures cautelars que demanava tant la fiscalia com les acusacions particulars.
0: És el moment de marxar a Maldives, no?
8: República Txeca, Sud-àfrica a les 6.
0: No.
8: Suïssa, Bòsnia a les 9.
7: Va pensar que buscava destinacions on anar.
8: És una pista. I Canadà, Qatar a les 12 en punto. Un partido,
7: da tiempo a comer, va. Els bombers han estabilitzat l'incendi de la Segarra i els veïns ja poden tornar a sortir de casa. Ha cremat 60 hectàrees de conreus, aquest incendi, i a banda, un altre incendi, el que afectava el centre d'investigació de la UAB, ja està controlat. Molta precaució amb aquest escenari que dibuixava ara la Mònica Usar de tanta calorada, perquè ja estem tenint els primers incendis preocupants de la temporada d'estiu. I finalment dir-vos també que el govern espanyol felicita la policia per haver expulsat els cantaires que volien desplegar estelades a la Sagrada Família i cantar als segadors. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'està orgullós i celebra que l'acció no influís en la cerimònia.
0: Però influir de què? La llibertat d'expressió, no? Aquesta gent hauria cantat i hauria expressat una emoció i un sentiment davant del papa, que el papa està d'acord.
3: Volien matar crits.
2: Supremacista!
7: Sí, Marlaska diu que és un èxit perquè el papa no es va adonar de res de tot això.
9: Claro,
7: per tant,
9: és
7: una missió complerta per part de la policia espanyola.
0: És que és com si haguessin desactivat una cèl·lula terrorista. És que, veritat, és patètic.
7: Comando Cantaira.
2: Gobierno más progresista.
9: Nunca hubiese pensado que le diría esto a Grande Marlaska, pero, oye,
10: Tengo que dedicarle solo una frase.
2: Dile, dile, dos palabras, dos palabras, díselas. Dígala.
10: Tus huevos ahí.
11: El despertador no enganya. Hora de llevar-se.
12: Oh, no!
11: Fes-ho amb el Matina Codina, a RAC 105.
13: RAC 105 Barcelona. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.

i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Aquesta hora, 7:35, resseguim les retencions de trànsit a la xarxa viària de Catalunya. Ferran Aràndiga, endavant quan vulguis.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant un accident a Mataró a la C32 que deixa un quilòmetre i mig de retencions. També tenim a hores d'ara dues avaries actives a la Ronda Litoral 1 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord que deixa un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de lentitud. L'altra avaria ha estat a l'altura de Montjuïc que també en sentit nord cap al nus de la Trinitat on talla un carril i deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades, en aquest cas ja des de l'Hospitalet. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí, després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: Your husband is coming.
1: Això no és una cançó, és un disbarat. Quina energia, quina força, quina exuberància i presència sobre l'escenari de la britànica Ray. És el seu nou hit, es diu Where is my husband? Oh!
2: Isca!
1: 7:39 d'aquest dijous 18 de juny, marcat pel següent titular d'impacte que ha escollit el Sergi Ferrer. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, Ernest. Heu de saber que un taxista va gravar l'altre dia és ahir, un senyor,
4: sí?
3: Que circulava amb una cadira de rodes elèctrica.
4: Ostres!
3: No pel carrer, no per la vorera. Per la ronda litoral de Barcelona. Per això esperava que digués cotxes del passado. El taxista va voler fer un avançament i va dir aquest model de Cupra no el tenia situat. I era un senyor amb cadira de rodes elèctrica. Va gravar-ho amb el mòbil i el moment és aquest.
5: Porque hay un nuevo vehículo en la ronda litoral. Hostia, qué fuerte. Se ha perdido... Pues que le hace ilusión. Madre mía.

0: Madre mía, ¿dónde va este señor? Oiga, que está prohibido ir por aquí.
1: Bueno, també dic una cosa, tal i com va sempre la ronda litoral, amb una cadireta d'aquestes, no desentones.
2: No, i vas, pots fer uns avançaments que amb cotxe no pots.
1: Exacte.
2: Com heu comprovat, el senyor li va relliscar profundament el comentari del taxista,
3: no?
2: Va seguir la seva ruta, i ara a Twitter se l'està carregant el taxista per estar gravant amb el mòbil mentre conduïa.
4: Ah, molt bé. No, taxista, pobrecillo, poder ser esa cosa.
5: No, escolta, molta inconsciència, i déu-n'hi-do la velocitat, deu estar trucada aquesta cadira de rodes elèctrica.
2: Sí.
5: Perquè va ràpid, eh? Jo he vist el vídeo i a més està allà amb tota la patxorra i bueno, avui anem d'excursió, tu.
2: De dir tranquil·lament. I el tio diu, però si estic per la dreta, no estic molestant a ningú.
6: És increïble, pedazo de neumáticos, parece un monoplaza, wow.
5: Per cert, família, que avui tenim un concurs brutal aquí al Matina Codena. Us portem al festival Vallviva de la Garrotxa. Del 8 al 12 de juliol, al cor de la Terra Volcànica. Tenim entrades pel dia que trieu, eh? Per dimecres, per exemple, per anar a veure Signa o Turasala. Per dijous, Antonio Orozco. El dijous també hi haurà el Max Navarro. Per divendres, amb el retorn de Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc. Pep Plaza o l'amic admirat Mont DJ, que rematarà la nit. Podeu triar anar-hi dissabte amb l'Anna Torroja. O si ho preferiu, diumenge, per viure una gran jornada familiar per totes les edats, amb els èxits dels atrapassomnis, jocs, tallers, activitats infantils per tota la família, també, i moltes propostes per gaudir en família durant tota la tarda. Marc, tu i jo hi vam coincidir allà l'any passat. Jo hi he anat 3 anys a punxar. Un entorn natural extraordinari, un munt d'activitats i gent molt maca, i destaco sobretot l'entorn natural, una bestiesa.
7: 2 anys hem coincidit tu i jo, Ernest, i jo anava a dir que jo he anat a molts festivals, moltíssims, per feina. Vallviva, sempre ho he dit, i ho deia a la meva antiga feina, és el millor festival que he anat perquè ho té tot. O sigui, és una experiència increïble. I si la voleu viure, si us agradaria viure aquesta experiència musical, natural i gastronòmica, amb propostes d'estrella Michelin, cuina d'autor i menjar quilòmetre zero. No, és que ho té tot.
5: No, perdona, i va el Nando Jubany, i vas tu Nando, també.
3: Sí, jo, farem coses, eh? Farem coses ben parides.
2: Cada nyet, un duet amb l'Anna Torroja.
3: Valen, valen.
7: Perfecte. Doncs si voleu anar, envieu-nos un àudio explicant-nos què és allò que més us agrada fer a l'estiu.
5: Com ja ha fet aquest oient. Hola, bon dia.
8: Bon dia, Ernest. Soc l'Ivan, de les Preses. Doncs jo, quan estic de vacances, el que més m'agrada és aixecar-me aviat, quarts de vuit, sis, anar a fer una bona passejada a la vora del mar, allà on estigui de vacances, i agafar gana per fer un bon esmorzar.
5: Ara,
8: tenir tot el dia per endavant.
5: Quin vival és?
8: Disfrutar de la platja, la piscina, un bon vermut, i a disfrutar.
5: Bueno, doncs quedaré amb aquest oient de les Preses perquè té exactament els mateixos gustos que jo de cada vegada, que és no fotre res, anar amb la patxorra, menjar, beure i descansar.
6: Olé. Jo afegiria també, ja que anem en aquesta època càlida a la platja, fer-ho sense roba, és a dir, amb nudisme. Ja sabeu que a mi m'agrada el nudisme.
2: Sí, algun que ho has dit.
6: Vaig a la platja despullat i, a més, tinc un apartament proper a la platja, de tal manera que ja vaig fins l'apartament
2: amb
6: la cigala...
2: Els 6 carrers que et separen de la platja, oi?
6: Bandolant d'una banda a l'altra.
5: Escolta, molt ràpidament, algú més vol dir quina és la seva cosa preferida a l'estiu?
4: Sí, la cervesa.
2: A mi m'agrada molt recuperar el contacte amb vells amics que tenen piscina i que durant tot l'any no els parlo. Llavors arriba el juny i és com, tio, què has estat fent tot aquest temps? Quan ens veiem?
7: Que pesat, tio. Jo diré una cosa que no és de pesada. A mi el que més m'agrada a l'estiu és que estem a la meitat de l'any i queda menys per Nadal.
2: No, vale, molt millor això, Mar.
7: És que a mi no m'agrada.
4: Gairebé prefereixo la turra del tioquet amb la piscina que la turra del Nadal.
5: Ojo, també amb la mitjada a prop del ventilador. Digueu la vostra al 608-717-141 i no us perdeu la 6a edició del Festival Vallviva, un festival que a més és solidari, companys, i destina els beneficis íntegrament a la investigació contra el càncer, perquè el fundador del festival, malauradament, va morir de càncer. Teniu tot el cartell i entrades a vallviva.cat, vallviva.cat. Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral avui?
4: Aquesta setmana hem conegut que les aerolínies ens seguiran fent pagar per la maleta de cabina, val? Perquè, pel que sigui, el Parlament Europeu no ha estat capaç d'obligar-los, perquè, clar, cobren 10.000 euros al mes, més 5.000 euros en despeses per ser eurodiputat, però no poden canviar això, és molt difícil.
2: Pobres, deixa'm.
4: Però això m'ha fet recordar que fa dies que per uns temes vaig trucar a Ryanair i vaig gravar la trucada perquè em va sobtar la velocitat increïble del contestador que em va sortir de Ryanair. I vaig pensar, ostres, si un dia tens una emergència hauràs de trucar 70 vegades perquè és molt difícil entendre el que et diu el contestador.
9: Servicio de Balmas, sobre todo presentado por la Atención Servicios de Información y Atención Ciudadano S.L. Apartado de correo 7626-2380 Madrid. Precio de seguridad llamada 1,45 de fijo y 2 euros de desmoll y impuestos incluidos.
4: ¡Wow!
5: Normalment, quan va tan ràpid és que t'estan estafant.
10: Em recorda aquelles preguntes que li van fer a Marlaska tots alhora als periodistes.
5: És com... És veritat,
4: velocitat,
5: és veritat que tots anem molt atrafegats, però jo temps d'escoltar unes condicions...
2: Lea les instrucciones estèricamente, cualquier de la consulta es para el mantítico.
4: És molt difícil entendre algo.
10: ¡Oh, qué fuerte!
2: ¡Muy rápido!
10: Parecía aquel de aquí no hay quien viva, aquel que hablaba tan rápido, el calvo.
4: Ah, el calvo, sí. De les alarmes.
5: ¡Oh! Alguna cosa més que azornar.
4: No, ya está.
2: Qué corto.
10: ¿Para esto te has grabado?
11: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
5: El moment per la música, Remember, la nostàlgia, l'emoció i els records del passat amb la cançó de l'Alan Boomer.
10: Doncs sí, avui una cançó que dona molt bon rotllo, dona un bon rotllo total, perquè hi ha un home que es va posar de moda a principis dels 2000 i que ara hem sabut que tornarà en forma de gira.
2: Home!
10: Ell és Mica. Actuarà el 2 de juliol a Barcelona i esperem que canti aquesta mítica de fa 19 anys ja. És el

0: un dels aguts més inimitables de la música pop-rock de tots els temps, un home que sap fer de tot, va presentar el Festival d'Eurovisió 2022, també acostuma a ser jurat de la Voice, The Voice, al Regne Unit, i ha tret tamardos com aquest que ens convida a estimar el dia d'avui, 18 de juny, dijous, és a dir, dia per repassar les pífies al Patina acudint amb totes les relliscades. Xavi Cazorla! Què? L'hem pifiat molt aquesta setmana.
1: Déu-n'hi-do, no? La línia habitual del programa. Començarem amb una trucada despertador, que normalment l'objectiu és sorprendre l'oient, val, en aquest moment del programa, però en aquest cas la sorpresa ens la vam emportar nosaltres, perquè l'Arnau tenia una aplicació d'aquestes que filtra les trucades. Llavors, quan vam trucar, en lloc de posar-se l'Arnau, es va posar un contestador i va passar una cosa estranya.
2: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: I encara era més coses la
3: Hola.
0: Cançó, però ja està.
3: Grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré si esta persona sí. está disponible.
4: Sergi!
0: Et felicitem, Arnau.
4: M. Rajoy.
0: Arnau, et felicitem. Quin contestador més estrany, no?
4: Sí, sí, perquè ha dit, i jo comprovaré sí. si esta persona está... Joder,
5: ¿qué vas a comprovar tú si eres un robot? Comprova-me esta. Ara.
6: Cariño, tranquilo.
0: Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
3: Gracias. Vale. No cuelgues, por favor.
6: Yo estoy flipando ahora mismo.
5: Vale. No cuelgues.
0: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
5: Uy, la bonicia.
7: Qué fort.
5: Hostia.
0: Collons.
4: Ey, temazo, calleu.
0: Hostia, pues...
8: No, mira.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105.
9: ¡Surrealismo!
0: Bueno, un bon sistema per evitar aquestes trucades que sí. t'intenten vendre alguna cosa, no?
4: Sí, però no funciona si no filtres que som nosaltres, que és la trucada a filtrar.
10: Sí, analitza't el que tu vols dir-li, tu li has d'explicar al robot el que vols explicar-li al nano, a l'Arnau. Llavors, si el robot considera que està molt bé, doncs li dona pas.
4: Però el robot què va entendre, si no vam fer més que cridar coses sueltes?
0: El dubte que em queda és que repell, no? En plan, t'estan trucant, potser despenja i sent el motiu de la trucada. Ah, mira, són els de matí.
4: Hay cinco idiotas que quieren ponerse en contacto contigo.
0: Bé, més coses, Xavier.
1: Sí, anem a gent amb problemes evidents, val? La Mòlica i l'Ernest han descobert que no saben xiular i ho van demostrar a tot Catalunya.
0: Ets de xiular, tu, Mònica, o no? En saps de xiular?
6: No especialment. No? A vegades em cost. Vols provar-ho?
11: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
0: A capela, eh?
6: Ets de xiular la cançó aquesta?
0: Sí? De què t'ho vulguis. Que t'ho vulguis.
6: Ui, no.
0: Justet.
12: Sí, una mica, sí.
6: És que a veure si ric no puc. Espera. No puc.
13: Y en caso preciso... No puedo, ¿eh?
6: A veure, tu.
0: Perquè estàs rient.
6: Ara tu. No, però no ho fas bé. Ah, no, bueno, és la que jo ho faig...
14: És un tramposo.
0: No. Hòstia, és que ara em fas gràcia.
6: No es pot, eh?
0: Veure, no.
6: No puc. Tots dos alhora. Un, dos, tres. Vale, no.
15: Poneros a trabajar de una vez, hombre, que ya está bien.
0: Això perquè la gent ho entengui és el que passa a 2:15 del matí.
6: Sembla una primera cita, en plan, que tonto.
1: Sí, és veritat.
4: La gent no s'ho creurà a casa, la gent ara, però no hi havia guió aquí.
1: No
4: hi havia guió, era tot improvisat.
0: No, bueno, que passa que tu te n'enrius perquè no saps que és la ràdio càlida, que és la ràdio proper de l'Orient, aquesta ràdio que no és foteta, que és una ràdio doncs d'experimentar.
16: No tens ni idea. No, perquè aquest va, és que va de llest.
1: Se
16: pensa que sap de ràdio i...
4: Com es puja la codineta quan comencen els insults?
16: No ha passat de Flash FM.
0: És molt difícil xiular rient, però ara demostraré que si no ric,
4: Va. Lluís Canut, entres tu, eh?
0: No puc. No puc.
16: Saps qui sap xiular molt bé? El fitxatge del Madrid, el Bernardo.
4: Per què?
16: Silva.
0: Bernardo Silva.
6: Silva.
0: Va, perquè no baixi més el nivell, anem a una tercera pifia.
1: Sí, i no deixem la gent amb problemes cognitius, perquè la Mar va llançar-se a llegir els noms dels jugadors de la selecció de Corea del Sud que juguen al Mundial. Ara comprovarem si ho vas fer bé o no.
6: I ara diré els noms dels que van jugar l'altre dia. Kim Seung-gyu. Song Dong-man.
17: Song Bom-geun.
6: Cho Hae-go.
17: Cho Hyun-woo.
6: Lee Han-bom. Lee Gi-yu.
17: Lee Gi-hyun.
6: Kim Min-jae. Kim Tae-yong.
17: Kim Tae-hyun.
6: Lee Tae-seok. Cho Wee-jae. Park Jim-jae.
17: Park Jin-seop.
6: Seol Young-gu.
17: Seol Young-woo.
18: Hwang In-beom. ¿Cómo se va a llamar Juan?
6: Lee Jae-sung.
17: Lee Jae-sung.
6: Kim Jin-gyu.
17: Lee
7: Dong Ying Dong.
0: No.
17: Li Tong Kyong.
7: Dong Ying Dong. Jo Song Heming.
0: Sí, és francès, aquest.
17: Son Hong Min.
7: A veure. Oh, aquest es diu Oh. Oh Ying Hong.
17: Oh Hyung Gyu.
7: Heu de fer E.
0: Tot tenen tres síl·labes.
7: Se va jugar el calamar.
0: Calamar Cucurella.
8: Ha quedat claríssim que has de passar una temporadeta a Seul, però, sí, però tampoc tan malament.
4: Com pot ser que ho digués més ràpid ella que un tio nadiu de Corea? T'has fixat o no, Marc?
8: És una matralleta, Marc Puga, encara...
7: És molt impacient i a mi me la poden saltar.
1: Doncs acabarem amb totes les pífies així ficadetes juntetes.
8: Ai, sí. I amb una calor sufocant, tremenda, refrescant és el
1: no.
8: Que...
1: No, no. I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
8: Ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
6: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
8: Radial.
6: Radial.
8: Hòstia, quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
4: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
0: Sí, senyor, amb llet nostra.
8: Va, més missatges, hola, bon dia.
9: Hola, Enric.
8: Em dic Ernest.
0: Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això.
16: No. A la Dana Évora, com estàs? Com va la vida?
9: Molt entretinguda.
16: Els nanos, què tal, els nanos?
9: No tenen. És que no sé quins nanos et refereixes.
6: Boires cap a la Catalunya central, interior de la... Ui, em diuen que me'n vagi. Ai, oh, interior de la... M'ha encantat. Ui!
9: Ai, que me quedo muerta.
8: No és fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
0: Perdó.
1: Què ha passat?
0: Hola. Que feia estona que volies tornar.
8: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
14: Expliques fenomenal.
8: Gaston Revoltes, gràcies!
19: Matina Codina, el secret és l'enigma. De dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
20: Valorado.
19: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
21: El éxito está asegurado.
19: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: ¿T'ha entrat en aquí de pensar que la casa está sola?
23: No, m'ha entrat això.
22: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
25: Un moment. Si no hi ha la espanyola...
26: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
27: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
28: Una experiència autèntica per a tota la família.
27: El 21 de juny a l'Aldea vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
28: Us hi esperem.
27: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
28: Terres de l'Ebre.
27: Reserva de la biosfera.
28: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
29: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Ocasión Plus.
32: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
33: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
34: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
35: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olor. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
36: Molt bé.
35: Arribarem a tot?
36: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
37: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
38: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
39: Matina Codina.
38: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te a tot. l'Ernest Codina.

0: tornat als seus orígens, la Taylor Swift, per fer una cançó, per fabricar-la per la nova entrega de Toy Story. Això es diu I Knew It, I Knew You. Un dels noms propis, sens dubte, de la playlist de RAC 105. La teva música, 82 minuts d'aquest 18 de juny. Per cert, ahir la Mar Puga van a veure Toy Story 5. En quin moment surt aquesta cançó de la Taylor Swift?
1: Jo recordo escoltar-la als crèdits, sobretot.
0: Sobretot.
1: No, perquè em vaig dormir una miqueta en algun tros,
0: es
1: però no per
0: avorriment. Es va dormir mirant Toy Story. Molt bona campanya de màrqueting per la pel·lícula.
1: No d'avorriment, no d'avorriment. És molt bona i em va fer plorar molt la pel·lícula. Però em vaig dormir algun trosset per cansanci, perquè em llevo a les 4 del matí i jo al cine vaig a l'hora dels avis, les a les 4.
0: Les llàgrimes potser eren per un excés de lleganyes als ulls.
1: Ai, quin fàstic, home, no. No, però res, llavors jo us diria que són els crèdits, això segur.
0: Bé, que sapigueu que la Mar Puga a les 9 farà una ampliació de què li ha semblat Toy Story 5.
2: Malgrat
0: no ha vist la meitat de la pel·lícula. 8 i 3 minuts, bon dia Catalunya. Ja veieu que el panorama d'avui és surrealista.
3: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Bé, d'entrada, moltes gràcies per triar RAC 105 i el Matina Codina. De veritat que hi posem tot l'esforç i tot l'empeny. És el programa despertador que et porta a una altra dimensió, el que més i millor desperta a Catalunya, l'epicentre del terratrèmol radiofònic matinal. Felicitats pel programa i, de nou, moltes gràcies. Un dia més a l'oficina i només queden 26 programes per les vacances d'estiu. Un estiu que comença aquest diumenge coincidint amb l'aniversari de la Mar Puga, però no ens anticipem. Per cert, diumenge tindràs molta calor, perquè els termòmetres no pararan de pujar, tot i que, de moment, avui reculen una mica per tornar a pujar ja bèstiament de cara al cap de setmana. Per tant, calor i més calor. Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola.
0: Què has après de les teves filles o què has ensenyat? Ja no me'n recordo una
4: pregunta. Els he ensenyat que hi ha gent que diu que la planificació i la previsió és important. Allò que un dia acabes d'hora de feina, no tens res a fer, diuen, doncs avança feina. I això és el que li haurien dir a una persona de los 40, i ho va fer, perquè a la web de los 40 van publicar la crònica del concert de Katy Perry al festival O Son do Camiño, que se celebra a Santiago. Val? I us puc llegir una mica un fragment. Katy Perry reina en O Son do Camiño 2026 con un espectáculo a la altura de su legado. La estrella del pop desata la euforia en Santiago con un show lleno de hits, coreografía y nostalgia. I diu, Katy Perry convirtió este 19 de junio el Monte do Gozo. I si heu estat una mica hàbils, he dit este 19 de junio.
0: Sí.
4: És veritat. I és que el concert encara no s'ha celebrat. Algú de los 40 va penjar una crònica 3 dies abans que es pengés el concert. Jo poso que segurament farà això, allò. I ja està, ja tinc la feina feta.
0: Per això d'escoltar RAC 100 sigui, no los 40. Sense entrar en detalls de qui ho fa millor o qui ho fa pitjor.
4: La cantante apareció sobre l'escenario en un plena eufòria.
5: És increïble, eren 40 hores avançades.
6: Nosaltres això no ho faríem mai, perquè si li diem a la casa que ens envia a Galícia a cobrir un concert, ens diuen que ja podem agafar i marxar al despatx.
0: Bueno, potser ha passat el mateix allà, no?
6: Clar.
7: En este caso te cantarían las 40.
0: I a més, probablement una crònica feta amb ChatGPT. És que avui en dia...
4: Diu amb qui va començar i tot, eh? Des de l'inicio, con guiño a Winnie Houston i su versión de How Will I Know, hasta el cierre explosivo con Firework.
6: Va pensar, ja ho canviaré si al final és al revés.
0: Fixeu-vos fins a quin punt s'ha perdut el periodisme aquell de carrer d'anar a buscar la notícia, eh?
6: Sí,
0: el periodisme de la màquina d'escriure i el cigarret de la redacció. D'espenjar el telèfon.
7: Aquest exercici de copsar les notícies, de buscar aquell contrapunt, aquell contrastar, efectivament, tota la informació esportiva.
0: Perdoneu, és una crònica que no pot dir... No deu dir res, no? És una cosa molt ambigua, molt genèrica. Sergi Ferrer, a qui li vols dedicar el programa avui?
6: Espera, que la Mar m'ha mogut el guió.
1: Jo?
6: A tots els col·leccionistes de cromos... del Mundial.
0: Oh, per què? Què ha passat?
6: Perquè la col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026 s'ha complicat.
4: Ostres.
6: De fet, s'ha convertit en un fenomen que ningú s'esperava i Panini no dona l'abast.
4: Panini, això es menja.
6: Els quioscos de tot Espanya s'han quedat sense sobres poques hores després de rebre'ls. Cada vegada que arriba una caixa, arriba algú i se l'emporta. No la mateixa persona, tots els quioscos.
0: Ostres, però m'imagino que se l'emporta Paganini, no?
6: No. Alan, per aquí no, eh? El Mundial 2026 és el més gran de la història perquè hi ha 48 seleccions, que són algunes més de les que hi ha en un Mundial normal, m'imagino. I això ha fet que l'àlbum tingui fins a 980 cromos i 112 pàgines.
4: Ostres.
6: És un llibre del col·le, pràcticament. Cada sobre costa 1,50 € i porta 7 cromos. Llavors, s'han fet els càlculs de quant costaria completar l'àlbum.
0: A veure.
6: Si ho aconseguissis a la primera, en un cas impossible que és... Hola, què dius? Cada sobre té els cromos que et falten, 200 €. Però...
5: Ostres!
6: Panini juga amb els repes. Calculant la mitjana de sobres que necessita una persona perquè comptant els repes completis l'àlbum, estem parlant de 1.500 €.
0: Bravo!
4: Samanela!
6: El mateix problema de manca d'estoc s'està reproduint a més de 130 països.
4: Ostres!
6: Al món sencer li falten cromos i ningú sap on estan.
1: Ostres!
6: I Panini s'ha compromès a intentar normalitzar el subministrament, però és que no deuen tenir ni tinta ja, deuen ser tots jugadors en blanc i negre.
0: No, jo veig els nanos i molts adults també, amb la síndrome d'abstinència, i hòstia, em falta aquest cromo, sí, i això m'agrada perquè allunya la canalla de les pantalles,
6: sí,
0: i fa que la gent es torni a trobar a la plaça de Catalunya.
6: Sí,
0: la plaça Catalunya.
1: Vale,
0: per dir, em falta Bernardo Silva.
6: Sí, senyor.
4: ¿Cómo saben los niños que hacen colección si tienen unos repes de la selección de China? Si
6: lo
4: pone
6: en el
0: nom.
4: Pero lo ponen chino, bueno, no sabemos leer
6: chino. China no juega al Mundial.
0: Sí.
4: Pues Japón, Corea, lo mismo, da, si son iguales, y los negros lo mismo.
0: Ja parlarem. Santiago, calla una estona, rei meu. Va, Marpo, aquí el motiu l'has trobat avui per llevar-te.
1: Avui no és el meu motiu. És el motiu de tothom.
0: El motiu de tothom.
4: El govern de tothom. Digue-ho, guapa.
1: Que torna Operació Triunfo. Sí. Ahir es va anunciar l'any que ve torna a Prime Video 2027. La plataforma ho ha anunciat durant la presentació de la nova temporada, des d'on també ja s'ha avançat que el càsting arrenca d'aquí just un any, al juny del 2027.
0: Ostres, jo no dono l'abastro com amb els cromos, tants referents, no?
5: És que no hi ha tants talents
0: i de les últimes edicions poca cosa.
1: Mira el Max Navarro, ha sigut gràcies al té, doncs, home.
6: Un cas d'èxit.
1: No, més, ja veuràs. I que és igual, l'edició tornarà a l'octubre de l'any que ve, del 2027. A més, ja han confirmat que la Chenoa tornarà a presentar. I molta gent està dient, ala, i el Bisbal el Bisbal l'han fitxat de jurat a Estats Units. Que la gent no es pensi que estan allà, Chenoa Bisbal.
4: Los United Tay.
1: Re, que torna a OT i estic molt feliç.
2: A mi no m'hi van dir nunca per a l'aturada.
4: Apunta-te al càsting, a veure si aprende a cantar ja.
0: Bé, per 8 i 10 minuts, avui arrenca el Sonar 2026 a Barcelona. Barcelona es transforma en la capital mundial de l'electrònica. 3 dies de música, art digital i tecnologia a la Fira Gran Via amb més de 100 actuacions. Prepareu les bambes, carregueu el mòbil i deixeu-vos portar pel ritme. El Sonar torna a fer bategar Barcelona fins a altes hores de la matinada.
8: Què passa, penya, tio?
0: Kiko Rivera, bon dia.
8: Buenos días. A mí la verdad que los festivales de música electrónica me encantan, pero yo voy a, no sé si lo sabéis, yo voy a otro festival ahora.
0: ¿Quin altre festival?
8: Que es con gente más de mi rollo.
1: Ay, ¿cómo se llama?
8: El Chonar.
0: El Chonar.
8: El Chonar, este es el que me gusta a mí, que actúan ahí DJ Jonathan, la Yoli, el Kevin, el Brian.
0: ¿Sí?
8: Bueno, habrá performances y láser de colores. Imprescindible ir de Bershka, que también hay del Code. El Chonar, Chonar 2026. Tenéis que venir, tío. Empieza a las 7 de la tarde.
6: ¿Y cuándo acaba?
8: No, eso no se sabe nunca.
1: Ah, guau.
6: Ah, mira.
0: No hi ha horaris.
8: Además,
0: ¿teniu algun permís de l'Ajuntament?
8: No sé ni lo que es un permiso, tío.
6: Ni tampoco un ayuntamiento.
8: Bueno, además hay un after hours en Cantora. Hemos montado ahí con mi mamá, con un poco de market, con food trucks y un stand para piercings. Tatus de tribales que no quieren decir nada.
6: Ya sé quién sabe.
8: Y nada, bueno, oye, estáis invitados, que nadie se lo pierda aquí yo.
4: Venga, dale.
8: Y ya estoy pensando en un pequeño business para la gente de la tercera edad. Estamos montando otro.
0: ¿Así? ¿Cómo os dirá?
8: El Sondar.
0: El Sondar.
8: Yo tengo TDA.
6: És el dels cotxes, Marta, que t'ajuden a frenar.
0: Doncs, si no us agrada el Sonar, podeu anar al Chonar amb Kiko Rivera i la seva mare, la Pantoja, a l'organització.
8: O al Sondar,
0: sí, però... 8 i 12 minuts, calleu tots ja. La Rosalia.

0: teniu la nostra Rosalía, que efectivament s'ha convertit en milionària, després de tots els èxits que ha publicat i les gires mundials que està fent, per exemple, en el cas d'ara, el Lux Tour, que l'ha portat aquesta nit passada a actuar al Madison Square Garden de Nova York, ni més ni menys, i la Rosalía estava molt emocionada, recordant també que la primera vegada que va actuar a Nova York ho va fer davant de 20 persones només. La podem sentir, la podem sentir.
1: I remember the first show that I did here in New York. There was like, no te exagero, 20 people. And tonight...
0: I avui...
1: I'm playing in Madison Square Garden.
0: Estic actuant al Madison Square Garden. Espectacular, Rosalía, l'estimem.
2: Hola, què tal? Soc Risto Mejide.
3: Hola. Què passa ara?
2: Recordem que aquella era l'època en la que Noemí Galera, la jefa de càsting, de Jazz Music, que segons ella era molt llesta, molt espavilada i tenia molt bona visió, descartó a Rosalía per falta de talento.
3: Sempre expliques el
0: mateix. Perquè la gent té dret a créixer, evolucionar, formar-se, no?
2: Espavila, Noemí.
3: Tothom creix menys les nòvies del Risto.
0: Un quart de nou del matí, ben vist, Sergi Ferrer. Per cert, avui tenim un tros de concurs espectacular aquí al Matina Codina amb la gent de Vall Viva. És un festival que se celebra en plena Garrotxa del 8 al 12 de juliol. Tenim entrades dobles pel dia que trieu. Per exemple, el dimecres dia 8, podreu anar a veure Sigma o Turasala, el dijous amb Antonio Orozco. Yo estoy hecho de pedacitos de ti. El dijous també hi haurà Max Navarro, precisament de Operación Triunfo. Per divendres podreu veure el concert de retorn de Teràpia de Xoc. Hi haurà les actuacions de Pep Plaza o Mon DJ. Podreu triar anar-hi dissabte amb l'Anna Torroja. O si ho preferiu, diumenge, per viure una gran jornada familiar per totes les edats, amb els èxits dels atrapassomnis, jocs, tallers, activitats infantils i moltes propostes per gaudir en família durant tota la tarda. Si t'encantaria viure aquesta experiència musical, natural i gastronòmica amb propostes d'estrella Michelin, hi haurà el Nando Joan, per exemple, per allà també.
4: La família, allà estarem,
0: Sí, es menja molt bé a la Garrotxa.
4: Menjarem bé, ja veuràs.
0: Hi haurà també cuina d'autor i menjar quilòmetre zero. Vale. Ens has d'enviar un àudio al 608-717-141 dient-nos què és el que més us agrada a l'estiu. Com més detallat, millor. Com més anecdòtic i més personal. 608-717-141, diumenge entrem ja a l'estiu. Per tant, aneu pensant ja quin és el planasso que us ve de gust viure aquest estiu. 608-717-141, tenim molts missatges dels nostres oients. Hola, bon dia!
5: Bon dia, matineros. Soc la Núria de Girona.
0: Hola, Núria.
5: Mira, a mi el que més m'agrada a l'estiu són les festes majors, els festivals, els concerts... Platja, lectura, treballar a mig gas, les vacances... I m'agradaria molt aconseguir una entrada per poder anar a veure l'Antonio Orozco, que tinc aquí a tocar. Gràcies. Després.
3: S'estava cansant només de recordar-ho, saps?
0: Mira, una cosa que m'agrada molt a mi és vestir molt còmode, saps? Allò, fins i tot sense calçotets, un pantalonet curt, no? Una xancleteta, una samarreta ampla i a viure, tu.
3: Ja està.
0: Més comunicacions, hola, bon dia.
6: Bon dia. Pues bueno, doncs a mi de l'estiu m'agraden moltes coses, però sobretot, mira, un got d'orxata amb un...
0: Ai, l'orxata no
6: l'ho suporto. Una bola de gelat de torró i... No portar mitjons. Això per mi és genial. I bueno, clar, no posar el despertador, anar-te a dormir, no tenir hores, però veure els mitjons i l'orxata és fantàstic. Un petonet.
7: Un petó. Molt bé. Una orxatilla con una cervesa combinada, que entra molt bé,
3: Sí.
7: I bona cagada després.
8: M'agrada molt la combinació, orxata i no portar mitjons. És com una cosa que li dóna molt ple, no?
7: Tiene, verdad. A mí me gusta mucho el verano como van las muchachas.
0: Ahí va.
7: Cuando me quedo en la puerta de la garita a las 9, que se ven entrar y salir y se...
3: Quin fàstic.
8: Quin fastigós, tio.
7: Luis, vente un día a verlo, ya verás. Agradeció de ver.
9: Penso que jo porto unes ulleres que tenen vista panoràmica, la veritat és que...
8: Vista panoràmica.
9: Ho gaudeixo bastant.
8: Que ets un gall d'indi.
0: Va, sisplau, aquest diàleg de polla vieges no interessa a ningú. Va,
8: 8 i 18.
0: De fet, no us perdeu la 6a edició del Festival Vall Viva, un festival solidari que destina, a més, tots els beneficis a la investigació contra el càncer. Teniu tot el cartell i entrades a vallviva.cat. Participeu dient-nos què és allò que més us mola de l'estiu.
10: 608-717-141.
0: I per això us donem ara una publicitat, perquè us ho penseu bé.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
18: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
19: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
21: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
20: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
22: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
23: I els frescos d'Aldi!
22: Ah.
23: Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
22: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
24: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
25: Ara a Lidl, cindria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
26: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
27: Què?
26: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
27: Sense pagar?
26: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
27: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
28: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
29: Let's go, let's go. Hey, I'm Shakira.
30: This is Bruno Boy. Matina, Codina.
31: Més a RAC 105.

0: banda sonora de l'estiu i d'aquesta onada de calor que ens ve a sobre. És un dels himnes oficiosos del Mundial de Futbol 2026 de Mèxic, el Canadà i els Estats Units. Shakira ens fa aixecar de la cadira amb Dai Dai i Burnaboy. Per cert, que el Mundial ha arribat ja al final de la primera jornada amb victòria d'Anglaterra i ensopegada de Portugal. Us diré només un resultat, un resultat. Lionel Messi 3, Cristiano Ronaldo 0.
1: Ara m'agrada.
2: Ara quin és el bitxo, eh?
3: Escolta, ja vaig dir-li als compatriotes de Badalona, ja els hi vaig dir per X, a través de la xarxa social, que si Espanya arriba a la final, a Badalona muntarem una gran pantalla per poder gaudir d'Espanya.
1: Perquè si Marroc, espero que no, perquè és el mateix grup que Escòcia, però si Marroc arriba a la final, què faràs? Posaràs una pantalla gegant també a Badalona?
2: No, perquè hi ha molts compatriotes que tenen orígens magrebins.
1: I que són veïns de Badalona, també.
2: Exacte. I paguen impostos,
0: ara què, Xavi, ara què?
2: I paguen impostos.
3: Bueno, mira, si he de posar una pantalla gegant electrònica, bona, guapa, el dia que estiguin els marroquins al carrer...
2: No
3: acaba el dia la pantalla.
0: Va, ja està. Les notícies pares, amb Xavi Pardo.
2: Que racista és el nostre Xavier García.
0: I tant. Xavi Pardo, per cert, tu vas a Escòcia, si vols explicar els motius als oients del matí.
1: Home, perquè el meu xicot és escocès. Fixa't, estem seguint.
2: Però els veieu?
1: Sí, aquesta matinada, aquest cap de setmana vam estar fins a les 6 del matí veient el partit d'Escòcia contra Haití.
0: Estàs molt enamorat, perquè no t'agrada el futbol.
1: Les coses que es fan per amor,
0: Escolta, va, les notícies del dia. Acorda, Pau, de moment, l'Oriol mitjà dic de moment, perquè això va canviant de la nit al dia,
1: Sí, de moment, acorda, Pau, signat. Els Estats Units i l'Iran han signat aquest memoràndum d'entesa aquesta matinada de forma sorpresa, perquè ha estat 48 hores abans del previst. Portem tota la setmana dient que això s'ha de signar divendres a Ginebra, i al final, doncs mira, ja han fet via. L'han firmat els presidents de tots dos països, la treva, per tant, entra en vigor i reobre l'estret d'Hormuz. També ara s'obren dos mesos de converses per una pau definitiva. Per tant, s'enceten aquesta segona fase de negociacions per convertir aquesta pau en una pau permanent.
0: I Zapatero queda en llibertat sense mesures cautelars.
1: Sí, això després de declarar a l'Audiència Nacional davant del jutge Calama durant 3 hores i mitja. Dèiem ahir que potser declararia durant tot el dia i ves que no s'allargués fins avui, però al final va optar per només contestar les preguntes del jutge i del seu advocat. Per tant, va rebutjar les preguntes de fiscalia i de l'acusació particular, amb la qual cosa l'interrogatori es va abreujar bastant. Manté el passaport, no haurà de presentar-se regularment al jutjat. Per tant, el jutge que va rebutjar les mesures cautelars que demanaven la fiscalia i l'acusació particular. I ara l'expresident sapigueu que nega aquestes acusacions, tant del rescat de Plus Ultra com de l'origen fraudulent de les joies. Ho va explicar davant del jutge i després va fer un comunicat adreçat a la ciutadania en què deia que prometia, vaja, que tard o d'hora se sabrà la veritat i el seu nom quedarà net i podrà, doncs, rentar la seva reputació davant d'aquells que ara en desconfien.
4: Ai, visca Zapatero!
0: I tret de sortida a l'enèsim festival de Barcelona. Avui arrenca el Sónar!

0: a Fira Gran Via de l'Hospitalet. Per tant, ja no hi ha sonar de dia a Montjuïc i sonar de nit a l'Hospitalet. Es fusionen en un sol sonar allà a l'Hospitalet 3 dies. La jornada de dijous, que abans era, doncs, diguéssim, més light, aquest any s'allarga, acaba a les 3 de la matinada. Hi haurà un centenar d'actuacions amb noms avui, com Cabaret Voltaire, Boys Noise o Daniel Avery, i durant el cap de setmana hi actuaran patums com Charlotte DeWitt, Amelie Lenz o The Prodigy.
1: Oh, tío, qué guapo. Oye, que yo soy Kiko Rivera, tío, que te voy a invitar yo también a mi festival, que es el Chonar, tío.
2: Ah, sí.
1: El Chonar.
2: Pots recordar alguns noms del teu cartell, molt ràpidament?
1: Sí, pues mira, está DJ Jonathan, la Yoli, el Kevin y el Brian. Imprescindible de dress code.
3: Aquests anaven al meu cole, al Castelldefels.
0: Quin dress code?
1: Vesca, de Vesca, tío, etiqueta.
4: A veure si volen el Pedro Sánchez aquí també, com a primer de Sound.
0: Sí, no? Deu tenir ganes de trobar-se amb Charlotte DeWitt, per exemple.
4: Charlotte DeWitt, aquest.
0: Com es va trobar amb el Damon Albarn.
4: Damon Albarn.
1: Eso es. Cuando os hagáis mayores podéis venir al otro que estamos montando, que es el Sondar, tío.
4: Pues ja ho heu dit abans. Gràcies.
3: Estàs reciclant acudits, Kiko.
2: A veure, que barat
3: això.
2: Va, sisplau, gairebé 8:45 del matí. Us parlem ara d'una cursa que es veu que sí que val la pena córrer. No sé, explica'ns de què va això. Perdó.
0: No sé si sou molt aficionats a les curses i a fer curses.
2: Home, el president Illa és un gran corredor.
0: Menja part, no necessita cap mena de motivació extra per haver de córrer una cursa. Jo sí. Jo dic, sempre per fotre'm a córrer una cursa atlètica, no sé, necessito algun al·licient.
1: Sí,
0: com, per exemple, el d'aquesta cursa que es fa a Treviso a l'octubre, en aquesta ciutat italiana, i és una cursa de 10 quilòmetres que es diu, en el nom ja hi ha la pista, Tiramisu Run.
3: Oh. Ostres, que bona. Ja sé per on va, ja m'ho imagino.
4: Va de córrer.
0: Els més avispats ja ho hauran pillat. Tiramisu. És una cursa que té un premi final molt, molt llaminer, perquè al final, quan completes la cursa, tens barra lliure de tiramisú.
3: Jo pensava que era una altra cosa.
2: Sí, el dèficit calòric aquí no es produeix.
0: Bueno, tu ja, no, no, si fas gana i cremes les calories per després recuperar-les.
2: No, però estic d'acord amb el Codina, perquè a mi m'han fotut fora de bufets lliures.
0: Per abusar.
2: Que no els hi surt a compte.
5: Vostè no arribaria a fer el seu quilòmetre, per tant no arriba al tiramisú.
3: Si és cap falaixada,
5: però li haurien de posar una canya sobre el cap i a la punta un tiramisú. I que vagi perseguint fins que...
0: La pastanaga.
6: I són 10 quilòmetres la cursa?
0: 10 quilòmetres.
6: Quan arribes a la meta d'intentar dir el tiramisú. T'has de tenir oxigen a la
5: fa. No s'entén, xato.
6: Per poder dir, vull el tiramijú.
5: No s'entén res.
6: Tiramijú.
3: Està assegut i tampoc s'entén, imagina't després de córrer.
6: Tiramijú!
3: Salut.
6: Tinc al·lèrgia.
5: Xavi Pardo, moltes gràcies.
0: A vosaltres, guapíssims.
5: Veus que bé, ja estem actualitzats. Jo ara estic ja relaxat. Ja
0: tires milles tot el dia.
3: Tiramijú.

0: Wow! Justin Bieber i segurament la seva cançó més icònica i una de les primeres, el Baby, Baby, Baby, oh!
1: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Ernest.
0: Divendres, acaben els col·les, comença l'estiu escolar.
2: És festiu per a tots els nens i nenes que ens estan escoltant ara des del cotxe, des de casa. No tan festiu pels pares, a reconèixer, perquè comença una odissea logística basada en intentar col·locar el nen durant 3 mesos, que ja no saps què fer amb el nen.
3: És horrorós. I mira, diré una cosa més. La meva sogra ahir ens va dir que se'n va de viatge fins dilluns a la tarda.
0: El primer dia ja. I té el seu dret.
2: No ha tingut nets. Si no vols tenir nets, no els tinguis.
3: Ara. Es fa il·lusió veure els nets. Pues no marxeu ara. En època xunga.
2: Pues quan, ja no es tornes a veure.
0: Et dic una cosa, la meva mare ja es va anticipar. Quan a casa els 4 germans encara estàvem solters i no teníem fills cap de nosaltres, i ja ens va dir, a mi m'encantaria ser àvia, però si heu de tenir nens perquè els hagi de cuidar jo, no els tingueu. Això la meva mare ja ens va avisar.
4: No n'hi recordo.
0: Ja li he donat record.
5: La Pilar m'encanta.
2: Doncs aquest debat tan interessant és el que es va produir al Matina i vam dir, creiem que necessiten els pares i mares de Catalunya una cançó a la que agafar-se, un himne que representi

0: hi ha col·le avui. No, no, no hi ha col·le avui.
1: Al final, els casals, els pares gratant-se la butxaca, és una merda que no vegis.
0: No em deixarà dormir. Fins al setembre amb mi.
1: Està ple de vacances.
0: 24 hores a casa amb el nen.
2: Fins al setembre.
0: No me'l podré treure de sobre, quin patiment. A casa els avis l'empadronarem, perquè no hi ha col·le avui.
1: Al final els que pringuen són els avis.
0: Fins al setembre amb mi.
2: Que ràpid passa el temps quan tu passes bé.
1: Si no pots tenir els nens a casa, no els tinguis.
3: Brava!
4: No cal afegir res més.
5: Bonita la canció.
6: Que bé que canta la mà.
4: Sí, només és això, que hauràs de seguir practicant si vols anar a tocar més suena, però
7: bueno, ja
4: tot i així,
7: aquí.
4: Un aplaudiment i ens traiem el barret.
7: No, un aplaudiment al Sergi, que ha fet aquesta cançó magna.
4: Aquesta obra mestra. Els crèdits també hi ha l'Héctor Huguet, que és, entenc que és el David Guetta.
8: És a qui li envies tot el brut, que algun dia hauríem de fer una secció només amb els xurros bruts de veu nostres.
7: Sí, sí, sí. Home, millor que no.
8: I li va sagnant l'orella mentre ho munta.
4: Escolta, bones vacances a tots els mini matineros que ens esteu escoltant, bon estiu i paciència tant als pares com als avis com a tots els que els haureu de cuidar també els casals d'estiu. 8:37 minuts. Tremendo hit al matí a Codina.

Encara no ha començat, comença aquest diumenge a 2:15 del matí, però ja no volem que s'acabi l'estiu. És una cançó que cada any, quan precisament ja estem en els últims cops de cua de la meva estació preferida de l'any, que és l'estiu, em provoca molta nostàlgia i tristesa, aquesta cançó dels Figaflaues, des de la nova capital de la rumba, des de Valls, uns Figaflaues que van tornar a demostrar un molt bon estat de forma aquest cap de setmana passat a la Cabra Rock. Això era que no s'acabi l'estiu. 9:05. Si teniu calor, que en farà molt ara, ens ho explica la Mònica Usart, podeu nedar, per exemple, entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani. Aquesta és l'experiència Tuna Tour a la

0: l'Ametlla de Mar, una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida, us ho dic jo que ho he viscut aquest estiu. Entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja Mònica Usarte, tuna-tour.com, tuna-tour.com. Aquest cap de setmana els termòmetres s'enfilaran en alguns punts fins als 40 graus.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Al final és una onada de calor o no, Mònica? Bon dia.
2: Sí, bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya ahir ja va llançar un preavís d'onada de calor. Quan falten dies, doncs no es fa un avís, sinó un preavís. I a partir de diumenge, entre diumenge i dimarts, almenys, tindrem aquestes temperatures extremadament altes, molt per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. On seran més extremes? A les comarques interiors. Ho podem tenir, com deies, aquests primers valors al voltant dels 40 graus.
0: Mort,
2: què podries comentar, Ernest? Podries dir
3: alguna cosa? No, em que he estat jo, que he fet aviam i no... Aviam que es quedaven a l'aire i no...
0: Tu tira.
2: Avui més frenadetes, aquestes temperatures, tot i això amb calor, eh? Màximes de 32 a 36 graus, amb un matí de sol, alguna boira arran de mar i després a la tarda amb ruixats al Pirineu, avui més concentrats a la Vall d'Aran, al Pallars i també a l'Alta Ribagorça. Demà les temperatures es mantenen si fa o no fa. Al matí no es descarta algun plogí, matinada matí a la costa i al prelitoral de Barcelona. I també de Tarragona, i després a la tarda de nou alguns ruixats al Pirineu que repetirien també de cara a dissabte. I a partir del cap de setmana, amb un que va, i sobretot diumenge, dilluns, dimarts, amb aquesta calor més extrema, per tant, molta precaució, i ja us donarem consells.
0: Ara fa il·lusió perquè és al principi, no? Però, bueno, escolta...
2: I a més coincideix amb el primer dia d'estiu, eh? Primer dia d'onada de calor.
3: Potser de cara a la revetlla, Sant Joan potser comença a baixar una miqueta simbòlicament la temperatura.
2: Sí, no, ho diu bé, o potser fins dimecres, dijous, divendres, no?
3: Més
2: i dissabte
3: final...
2: i diumenge.
0: Ja sabem de què va aquesta nova etapa de la meteorologia en aquest país. Gràcies, Mònica Usart. Per cert, ara tenim concurs per mini matiners. Si teniu entre 3 i 10 anys i voleu un pack familiar d'entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, calleu pingüins que encara no he començat amb el concurs. Ja podeu trucar al 902-477-105.
4: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: Home, l'Aquàrium de Barcelona és un bon refugi climàtic.
5: Sí, s'està
2: molt bé.
5: Tira l'aigua.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Un minut i mig i tres quarts de nou. Hola, bon dia!
7: Hola, bon dia!
0: Tu tens més de 10 anys, eh? Oh. Punyetera, que t'he pillat, eh? Com et dius?
8: Ai.
0: Hola?
8: Se fue,
0: Hi ha algú o no, aviam? És que aquests misteris radiofònics em tenen absolutament inquietat.
5: Records a casa.
0: Hola, bon dia.
7: Hola.
0: Ara, molt bé. No estic res. Endavant amb la pregunta, sisplau, Mar.
9: Home, però sabem...
0: Ja després ho preguntem, perquè si no acabarem mai.
8: Hola, bonics. Vinga, la pregunta és: com es diu el mar que banya les nostres costes? A, el mar dels peixos xerraires. B, el mar mediterrani. O C, mar català. Quina és la correcta?
5: Tant de bo, aquest.
7: La B.
3: Marcamos la B.
5: Vale, capa, capa.
3: Y atención porque, damas y caballeros, la respuesta es correcta.
8: Ole, ole, ole, ole. Felicitats.
0: Molt feliços enviar una família sencera a l'Aquàrium de Barcelona. A veure, intentem saber qui ha participat en aquest concurs. Com et dius? Perfecte, doncs no penses.
10: Crec que ha dit la Chiara, una.
5: Sí,
10: la
5: Chiara, Clara.
0: Clar, no pengis.
5: I l'altra es deia, peta fara.
0: A veure, quants anys tens?
7: 10.
0: Són dues persones, eh? Per tant, 20 anys queden per...
5: Anul·lat.
0: Escolta, felicitats a tots.
11: No penses. Notes això? El nostre món s'ha tornat més emocionant.
12: Ostres, Corelleta, què està passant?
11: El nou Aquàrium. Espais impressionants, plens de sorpreses. Experiències immersives que t'envolten. Realitat augmentada que et farà vibrar. I jocs que t'enganxaran per entendre i protegir el mar.
12: Brutal, segur que els encantarà.
11: I tant. A més, hi ha promocions irresistibles esperant-te a aquariumbsn.com, perquè ningú es quedi sense viure-ho. Coneix el nou Aquàrium, més emocionant que mai.
4: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
9: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
4: Troba'ns cada matí a REC 105.
13: REC 105 Barcelona.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
18: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
19: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
20: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
19: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
20: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
22: Ja som 100.000.
20: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
23: Instagram,
20: TikTok,
23: Facebook,
20: X,
23: YouTube.
20: I la nostra web.
23: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
20: I tu? Què esperes?
23: Som a tot arreu.
20: 100.000.
24: I pujant.
13: REC 105.
25: La teva música.
0: Vinga, seguim despertant Catalunya des de RAC 105. El matí acudint us explica que el compte enrere ja ha començat i queda menys perquè el Barts Festival arribi al poble espanyol de la ciutat de Barcelona. Aquest estiu es converteix Barna en l'epicentre de la música amb el millor rock, pop i un munt de gèneres musicals, per exemple, l'Axan Busto, Beat, Gypsy Kings, Joan, Babasónicos, més Silvestre i la Naranja, God Save the Queen, homenatge, tribut a Queen, o Rubén Blades. Tot i molts més, Tots en concert, trobaràs una oferta gastronòmica per tots els gustos, també. Un entorn acollidor i concerts íntims, amb les vistes exclusives a la muntanya de Montjuïc.
3: Exclusiva.
0: Què més necessites, home? L'estiu a Barcelona és el Barts Festival. Entrades disponibles a Barts, amb T, Barts.cat.
26: No se ve un alma, está desierta toda la avenida.
0: 11 minuts i a les 9.
27: Motorocasión.com patrocina aquest espai.
0: Ara toca comptar cotxes a la xarxa viària catalana. On són els embussos, Ferran Arandiga? Bon dia.
28: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant diverses incidències. Tenim un accident d'un camió a la AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit Tarragona, en sentit sud, doncs talla un carril de circulació i deixa 5 km i mig d'aturades. Per altra banda, tenim 3 avaries actives. Una a la AP7 a Barberà del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit nord, provocant 5 km de retencions. Les altres dues avaries, les dues han estat a la Ronda Litoral, en sentit nord, i tallant un carril de circulació. La primera ha estat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa 2 km de lentitud. La segona avaria, a l'altura de Montjuïc, doncs també deixa fins a 5 km i mig d'aturades ja des de l'Hospitalet. Doncs una vegada ja s'ha retirat el vehicle, continuen aquestes afectacions. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem també en tot el nus de la Trinitat, les retencions arriben per la C-58 des de Sant Quirze, la C-33 i la B-20, que també afecten a la ronda de dalt en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia!

0: aquesta calor jo també vull escapar-me de la gran ciutat en busca del mar, en busca del mar, eh? Me acuerdo de ti, Daniel Moliner, al matí a Codina, 6 minuts i les 9.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Alan Lillo, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Fem zàping per la tele.
2: Ahir va anar a divertir-se l'hormiguero Alberto Núñez Feijó.
3: Ah, mare de Déu. Ah,
2: el líder del PP i segurament proper president d'Espanya, no?
3: Bueno.
2: I per ser president d'un país... Fixa't, quines paraules més grans, no? President d'un país al 2026, jo crec que hi ha uns mínims que has de tenir, no?
4: Sí. Home, sí.
2: Mínimament preparat, no?
4: Sí, anar amb pantalons, per exemple.
2: Exacte. Per exemple, no? I una altra cosa, part dels pantalons, és pues, parlar en anglès, no?
0: Sí, home, hi ha la diplomàcia internacional que crec que és en el dia a dia de qualsevol polític, no?
2: Correcte. Doncs sobre aquest tema li van preguntar a Feijó i la resposta va ser claríssima.
5: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
6: Mal.
5: Males que no lo toca.
6: No lo toco. No lo toco.
5: No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
6: Claro,
5: ah, no lo tengo porque lo he dejado en...
6: claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
5: Sí.
6: Ajá. No, no lo digo porque el inglés.
5: No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
0: Mare meva, a sobre, remata, dona la culpa a l'escola rural. Sí, no? Sí. Perdona, pots ser autodidacta, pots estudiar tu sol a casa teva si tens previst tenir una trajectòria política d'un mínim èxit.
4: Sí.
2: No, a més, diu, ara hi ha Iesto, que és un traductor. I dius, home, traductor sí. Fa molts anys.
0: És molt còmode. Ja, sí. És molt còmode.
4: També pots anar amb un senyor darrere que vagi traduint.
0: Deixar el ChatGPT allà que et vagi traduint. És home, lamentable. Amb aquesta actitud no es va enlloc.
4: Hi ha una imatge històrica, que no sé si la recordeu, que era una reunió d'aquestes de la ONU, crec, o del G20, i llavors tots els grans líders parlant entre ells en corrillos, i el Rajoy assegut sol, avorridíssim, perquè no podia parlar amb ningú.
7: No hablaba, nadie me hablaba en el idioma que yo entendía.
4: Claro.
7: Estaba solo.
4: ¿Qué idiomas hablas tú? ¿Qué idiomas hablas tú?
7: Bueno,
0: el castellà i malament, que no se t'entén res quan parles.
2: De fet, recordem que va haver un periodista que li va preguntar en anglès una vegada a Rajoy.
7: No lo sé, no me acuerdo.
2: I bueno, Rajoy quasi es va ofendre i tot.
8: Kelly, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
9: Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante.
7: Otra, por favor.
0: Bueno, no vamos a hacer el tonto, nada más ahí.
7: Vamos a convertir esto ahora en un... venga, otro, que tenga menos estudios.
0: Què us passa al Partit Popular? Perquè suposo que tots teniu en la ment el clàssic Relaxing Café con Leche en Plaza Mayor de l'Anna Botella.
10: Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor.
2: Ai, que bé,
0: el nivell dels polítics d'Espanya està sota terra, eh? És patètic.
7: Bueno, vamos a otra cosa, porque esto del inglés es notable que no... siga... por favor, Calvo, no sé. Siga.
2: Alan. Sí. Bueno, va, anem a Ilustres Ignorantes de Movistar Plus, on van tenir Jorge Ponce, un dels col·laboradors habituals de La Revuelta.
11: Ah, bueno, Jorge.
2: Sí, que va explicar un parell de coses que nota molt d'anar-se fent gran. Atenció a això, ell té 44 anys, sí. Ho dic per si els que esteu en aquesta dècada coincidiu amb el que diu Jorge Ponce.
0: Amb què ho nota ell, que s'està fent gran?
12: Hace unos años yo meaba que era una cárcel, eso. Pero ahora yo noto como barba. Que no hay músculo apretando, que es que va de caída. A nivel comportamiento también, el descenso que he tenido, la bajada que ha habido muy importante en mi vida de las ganas de follar. Es decir, esto es una losa que me he quitado, que la juventud, eso es terrible. Yo ahora el nivel de ganas de follar no ha bajado a cero, pero está más o menos que el de las ganas de ir al fisio. Es decir, dos veces al mes... Si es una no pasa nada. Si me dan a elegir entre fisio y follar, cuidado que me pongo en un lío.
0: Aquí també ens estem fent grans, amb què ho noteu vosaltres?
3: Però què comenteu, encara...
4: Veient l'hora que és, diré que em fan mal els genolls en moments on jo crec que no m'haurien de fer mal. Que
2: jo a l'esquena.
4: Un dimecres a les 12 del migdia dic, i per què ara em fa una punxada aquí?
0: Sí. Mar Puga no jugar perquè té 26
13: anys. Jo soc jove, però començo a tenir mals de genoll, justament. Ostres. Quan estic... No, he d'anar al traumatòleg des del setembre. I se m'està allargant.
4: Has aconseguit enganyar el teu propi cos i que pensi que és més gran del que és, eh?
13: És que jo ho estic notant,
0: A mi m'agrada molt mirar el 324, per exemple.
2: Sí. Oh.
0: És algú de senyor gran.
4: Oh, i que ens ho vam passar actualitzant el tema dels pantans, Ernest.
2: Oh! No, i ho milloro. Mirar el 324 i quan hi ha aquell delay que els hi falten uns segons per quadrar l'hora en punt, que posen imatges de pobles, a mi això em xifla.
4: Oh!
2: Sí. Jo faria el 324 només d'allò.
4: Saps també que ho noto molt? Sí. He de fer una gestió així, tipus administrativa o algo i tal, amb el mòbil i de sobte dic, no, és una gestió important. He d'anar a l'ordinador gran. I a l'ordinador gran les gestions són més importants.
7: Va, és això, ja.
0: I a les dues de la matinada jo ja estic dormint, normalment.
4: Home, no, si no t'aixeques a les 3 almenys.
0: Abans jo empalmava 3 nits seguides de festa. Jo marxava el divendres, tornava el dimarts a casa. Bé, acabem, Lillo.
2: Sí, ja que s'apropa el Sant Joan, hem volgut repescar un tall vintage de TV3. El moment on Pilar Rahola, vegetariana, descobreix que la coca de llardons conté porc. Va passar en antena, ho va descobrir en antena, el programa Els Matins de TV3 amb Josep Cuní.
0: I ella que ho sap tot, clar, no s'ho va perdre.
2: Va quedar fatal, clar.
11: Jo sóc de coca de llardons, no sóc de la de secret.
14: Però si tu no menges carn...
11: No, però la llenya...
14: Els llardons, llenya. Què? Que, doncs llenya... què d'ensorten els llardons? No em diràs que són... No em diràs que els llardons no són de tofu.
11: Mai. Però és que no hi havia pensat mai.
14: Ah, no havies pensat mai, o sigui...
11: M'acabes d'enfonsar.
14: Perfecte, no sé, senyores i senyors, Pilar Rahola descobreix que els llardons són carn de porc.
11: No, els llardons ja ho sé, però la coca de llardons són els pinyonets.
14: Sí, clar, home, però si posa la substància...
11: Però no té gust, res que sigui d'animal.
14: Bueno, que tu t'agradi, vol dir que no li
11: és
14: trobis.
11: És que m'acabes de que està fent ara ben bé el paper de Lluç, però sempre hem comprat coca de llardons i no havia pensat mai que fos
14: d'animal.
11: Doncs
14: què són els llardons?
11: No estic segura que l'animal ni el veuen, no? Però si
14: no, els llardons no veuen l'animal, evidentment. No, són una part de l'animal.
11: Què va, segur que no hi ha cap animal allà dintre. No.
14: Els llardons són el resultat del refregit de les sobres del porc.
11: Josep, jo quan compro les copes... No sé, m'he atabalat. M'acabes de tabalar.
0: No té la raó i s'atabala, la Pilar.
4: La primera vegada que li passa, eh?
0: Sí, sí. Sí. Escolta'm, jo crec que va haver de vomitar la coca de llardons de tota una vida, eh?
7: Aquesta gent es poden quedar una vedella sencera,
0: sí.
7: I si la veuen, que no la veuen molt fet, bueno, igual això és verdura.
0: Ara.
7: Aquesta gent de ciutat, la mare que em va parir, no pillen res, eh? No carden res de bo, eh?
13: Això demostra que molta penya d'ara de... No, soc vegetarià, soc vegano, tal... Aquestes mil coses que hi ha, sí, moltes. O sigui, no parlo de tothom, però hi ha moltes...
0: Ara.
13: Que és un escàndol anar a un restaurant o fer un sopar de Nadal, perquè un menja peix però no menja formatge, altre no menja carn...
0: Ara.
13: És una... Bueno, que és
4: o menges els plats dels altres, tu.
13: És igual, que això demostra que hi ha molta gent que ho diu per dir i després es menja el que... Perquè ara. Jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat... Tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ja. O sea...
0: Això demostra que ojos que no ven, corazón que no siente, i demostra que no sabem el que mengem.
13: Ai, quin pal. Ja,
4: però per què us indigneu si el món està construït al voltant de l'alimentació carnívora? Si una persona vol menjar pastanagues...
13: Que no m'indigno, que tothom...
0: Té tota la raó la Marpuga, des del moment en el que en un restaurant vegetarià diuen, no, fem hamburgueses. Bueno, estrany.
4: Però per què vas a un restaurant vegetarià?
0: No, però és que després et diuen, no, però és que són hamburgueses que fan un sabor que és quasi el de l'hamburguesa de carn. Collons, més a la merda.
7: És la carn que ha copiat el tofu.
0: Escolta'm, ho deixem aquí. 9:02. Alan Lillo, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
15: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
23: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
9: El pop nostàlgic i acollidor de Bel and Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
10: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
24: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: El apellido de qué tenista significa en catalán Navidad.
30: ¿De qué fruta se extrae el cava?
31: De la cereza.
32: ¿Qué dius ara?
21: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. Presenta el Senglar d'Osona. Sí, presenta... el...

0: Bona manera de conèixer un nou discjòquei que se li augura una bona carrera. Estem parlant de Josh Fawad des d'Austràlia, revisionant el clàssic de la dona Like a Prayer. Una molt bona manera d'anar engegant aquest dijous 18 de juny, l'endemà d'una estrena cinematogràfica que ho rebentarà aquest estiu 2026. I és que ahir la Mar Puga va aprofitar el Dia de l'Espectador per anar a veure Toy Story 5.
1: Hay un amigo en mi.
2: Tu ho has dit, ahir vaig aprofitar el Dia de l'Espectador, un dimecres que val 6 euros al cinema, i vaig dir, vaig a veure l'estrena Toy Story 5. Arribo a la màquina, perquè ara tots són màquines, d'això va la pel·lícula, vaig a pagar 11 euros.
3: En sèrio?
2: 11 euros. Vaig anar a una altra màquina perquè vaig pensar, és un error. No, 11 euros. Total, que dic, vaig al pavo.
4: Però si és el Dia de l'Espectador.
2: Vale, vaig al pavo i dic, oye, que 11 euros, i em diu... Sí, és que has venido al estreno. Dic, perdona.
3: ¡Hala!
2: ¡Es colla! ¡Es colla! I a més posava formato láser. I dic, no, si ahora me marearé porque me harás gafas 3D. I em diu, no, és que la qualitat és més bona.
4: Claro,
2: dic, mira, em van estafar, que flipes, perquè a la seva em vaig posar el Disney Plus a la nit a casa, Toy Story 1, que no l'havia ni vist.
0: Sí.
2: I es veia igual, se'n refereixo. Vaig pagar 11 euros per Toy Story i vaig dir, home, doncs avui almenys en parlo.
0: Quin cinema vas anar?
2: Al Cine Bosque, que és el millor del món, perquè és de Gràcia i és el meu cine de confiança.
3: Sí,
2: no, però em va molestar. Per sort, jo que amb els nens, ja sabeu que em costa una mica estar a una sala amb nens i tothom cridant, estava bastant buit. No sé si pels 11 euros o per què, però estava la sala buida. Anem a la peli, anem a la review de Toy Story 5, després d'11 euros. Us diré que... Yeah. Pel meu cansanci em vaig a dormir algun trosset puntual, molt puntual, superpuntual.
0: Sí, a vegades et sembla que han sigut 5 minuts i potser van ser 25,
2: sí.
0: Però...
2: No, i no va ser avorriment. Em va compensar bastant la peli perquè vaig acabar plorant.
4: Facis
2: i molt.
4: Spoilers.
2: No faré cap spoiler, no fem spoilers avui a Toy Story.
0: Oh,
2: parlem de que surten coses, és molt tecnològica. Surt un dels personatges fent un Google Meet, que dius, ah, mira, saps coses així tecnològiques.
4: Què és això del Google Meet?
2: Ja te lo explicaré. El Woody surt calvo i viejo, així en panxa, com envejecido. La joguina protagonista és una dona, que és la Jessie, vull dir, té més protagonisme ella que ells dos, que és que jo no havia vist Toy Story, és una saga que no m'acaba d'agradar.
4: Estàs com flipant de cop.
2: I vaig dir, hola, però sí que té pes la Jessie, no?, la vaquera. Total, que hi ha un missatge de fons molt maco i molt bo, perquè la nena, protagonista no de joguina, sinó de persones, que no recordo el nom, però és que volia dir...
4: El van dir just quan dormies, el nom.
2: No recordo el nom, però sí que és veritat que hi ha un missatge bo cap als pares i cap als nens, perquè li farà una mica com de, no vull dir bullying tal qual, però sí que la nena pues, no té amics, llavors busca amics a través de la tecnologia, i la trama gira una mica aquí.
5: Eh? Bonnie?
2: La Bonnie.
5: La Bonnie, com el del Tigreton, Bonnie.
2: És la Bonnie, exacte.
6: Bonnie.
2: Total.
0: Per tant, molt bé Pixar, una mica amb els valors que transmet.
2: Molt bé Pixar, molt bé Disney, molt bé els valors, molt bon missatge, crítica social...
3: Ironia.
6: Bueno.
2: No sé,
0: entreteniment, diversió.
4: Ja ha dit,
0: no?
4: Crítica social i no sé què més.
0: Bons diàlegs.
5: Sí, senyor. Molta
2: bons diàlegs. I a més, sí. Segur que hi ha fans del Bad Bunny o el Bizarrap que van a la peli per ells, perquè recordem que són dobladors de dos personatges.
0: Ara he agafat els que millor vocalitzen per doblar els personatges.
2: No, que jo estava allà esperant, en plan, estic a la ràdio, mega informada, sortirà el Bad Bunny de pits amb ulleres de sol. Diu una paraula. O sigui, diu una paraula al Bad Bunny. Una paraula al Bizarrap. Sí.
3: És mi paraula.
2: Algo així, perquè on vaig dormir, m'ho diuen una paraula. Anem a escoltar la meva reacció en directe, que vaig gravar el moment dels crèdits amb Taylor Swift de fons. Com estava jo en aquell moment?
7: Increïble. Amb els crèdits de fons. He plorat. M'he dormit una estona, però he plorat. Un missatge, crítica social, missatge preciós. Un 10. O sigui, anem a mirar Toy Story 5. 5, no? Estic amb una amiga.
8: De veritat, emocionant. Us ho dic ara mateix perquè és en el moment que tinc emoció i...
7: Hòstia, he plorat molt amb les nenes, amb la peli, amb la Taylor Swift, amb el Bad Bunny, que diu una sola paraula, i el Bizarrap, que també diu una paraula. He pagat una pasta per no per res. Viva Toy Story i visca les joguines tradicionals.
0: Aquí és la teva amiga?
2: L'Anna Colomer.
5: Tampoc te'n recordaves, però quanta estona vas dormir?
2: L'Anna Colomer, que treballava amb mi, era mi mano derecha a la meva feina anterior a CaixaBank, i la trobo bastant a faltar.
1: Una cosa important, no diu... el Buzz Lightyear continua en aquesta pel·lícula número 5?
2: Sí, surt, i surten molts, surten nous Buzz Lightyear tecnològics.
5: Que bueno, difícil dir Buzz Lightyear sense el Jordi Basté.
2: En aquesta sala hi havia, érem 5 persones o 6 en total, entre elles hi havia una parella amb el nen, amb un fill que no arribava als 2 anyets, i al sortir vaig anar a parlar amb ells perquè vaig dir, molt a veure la gent que li ha traçat aquesta pel·lícula. Sí. Escoltem la reacció de la mare, que estava amb el nen corrent per allà, com va sortir de la pel·li.
6: A veure, ha estat xula perquè la veritat és que, a veure, vull dir, no és la 1, la 2, la 3 i la 4, ¿vale? No té tanta, no és tan canyera, però m'agrada molt l'enfoque que tenen, vull dir, al final, jo venia amb la idea de los juguetes pobrecitos, ¿no? Los sí. Sustituye la tecnologia. I home, la veritat és que veig que la combinació, no? Vull dir, al final han dit té la seva part bona, però tot dintre del seu nivell, no? Tot està bé. Però, evidentment, hi ha d'haver un adult darrere, s'ha de controlar, i bé, la veritat està molt... És xula. La veritat és que... és això. No té la intensitat de les altres, però la veritat està bé.
0: Aquest cinema té el so molt alt, no? És que... Sento la música tot hòstia.
2: Perquè estàvem allà al moment de...
4: Però què se sent de fons? Què era?
2: Clar, està el nen corrent per allà. És que durant la pel·li aquests pares estaven tota l'estona.
9: No, perdona, és que això t'anava a dir.
2: Has
9: dit que era un nen de menys de 2 anys?
2: Sí, jo crec que no va entendre. Ostres. La va entendre com jo, el nen.
4: Va anar per ells, la pel·li.
9: No entenc aquests pares que porten un criu tan petitet, primer a una sala de cinema, amb el volum a tot drap, i després les hores a les que eren.
2: Escoltem el pare, que no parlava català, què ens diu?
10: Simplemente para concienciar un poco lo que ya estábamos viendo hoy en día, que cada vez las jugueterías están más vacías o no hay tantas jugueterías, y entonces los niños empiezan mucho antes,
2: claro,
10: en el mundo de la tecnología, ¿no? Nuestra generación, por ejemplo, tenía un ordenador en casa, pero cuando ya teníamos cierta edad y cierta noción para usar esa tecnología también. Hoy en día creo que empiezan muy temprano.
2: Demasiado, ¿no?
10: Ese tipo de...
0: Bona reflexió. Estem fent la review de Toy Story 5 al matí de Codina, sí, que la Mar Puga va anar al cinema i va parlar amb aquest pare que estava una mica desorientat.
5: Sí, com es va adormir la Mar, va haver de preguntar a la gent de la sala, no? Sí.
2: Home, perquè a mi pues, Toy Story és molt important i és molt famosa.
9: Què vas a conscienciar, claro, tu? M'hagués agradat entrevistar el tio aquest.
2: Escolta.
9: Que llevas el niño d'un any al cine.
2: Això és molt interessant pels pares. Alan i Xavi, escolteu, perquè els vaig preguntar, heu sortit de la pel·li amb certa por de... No? Perquè el missatge de Toy Story, no vull fer spoiler, però aneu a veure-la, arriba molt. Jo per això vaig plorar. I vaig dir, has sortit amb por de què pot passar, no, amb el teu fill, al futur?
11: Ma mare, des de fa poquet, el missatge no us fa una mica de por, de dir, ai...
6: Home, a veure, per exemple, amb ell, que veiem pel·lis, i li agraden molt les pel·lis d'aquest estil. Vull dir, busquem molt quines sèries i dibuixets i tal posar-li, i dintre d'un context, no?, un diumenge i d'això... Però clar, ens encanta que, tot i que és una mica trastito, que jugui tot el que vulgui, no?
0: I és impossible amb la música tan alta.
2: No, sí que s'entén.
6: Estan cansats, no, pobres? Es veus nens enxufats 24/7 amb el mòbil, i ell, en canvi, li dones i no té ni idea com funciona. Clar, i jo, saps com ho bus? Me pongo mi estrellita.
2: No, s'entén perfectament i ambienta més estar un cine amb ocells de fons que no dir, ai, espera, anem al carrer, perquè podria fingir aquests talls. No, i dir, mira...
4: El problema és que no acompanya la música amb el missatge que està dient realment 100%. La noia. Però sí.
2: I anem amb l'última pregunta, que per mi és clau, i per els oients també, si és una pel·li realment per nens o, en aquest cas, per adults.
4: Era bona pregunta.
6: Jo crec que sí, potser està més per conscienciar els pares, de dir, fer un stop, perquè és veritat que necessitem un moment de toma pel·li i una tila per mi, no? Però crec que és com molt goloso, no? I al final de dir, bueno, un capítol. Una cosa que diu a la peli és hoy te dejamos todo el día, pero luego vamos controlando. I aquest control no, jo no el veig per allò.
0: Bueno, què diuen? Que és per...
2: Mira, no penso anar mai més al cine i preguntar res a ningú. Ja ha acabat aquesta secció.
5: No sigui Dolby Surround.
2: Aneu a veure Toy Story i vosaltres us feu sols la vostra.
4: Hi ha un meme d'un nen amb un trombó que va fugint de tota una orquestra. Era exactament...
2: No, és que jo vaig escoltar i s'escolta bé. S'entén el que està dient, aquesta senyora.
0: Et dic una cosa.
2: Digue-me.
0: Has fet un treball extraordinari.
2: Sí, vamos.
0: Has anat al cine, has vist la pel·lícula, ens has explicat, ho has comentat amb gent. Ho has fet molt bé, ara ets boníssima. Però...
5: Sí, senyor.
2: No, si no cal que em
0: diem. Que no, però és que... Ah, que torna, un moment. Però fa molta gràcia la veritat, que no s'entén una merda a l'últim tall de la senyora.
5: Espera, ponte aquí al lado de este altavoz y te grabo un momento para la radio.
9: És que ja havia començat la següent pel·lícula. És que ho estaves gravant amb la següent sessió.
2: No, no, vosaltres l'altre dia
0: no, jutja tu mateixa si la música de fons està alta o no.
6: Jo crec que sí, potser està més per conscienciar els pares de dir, fer un stop, perquè és veritat que necessitem un moment de tomar pell i una tila per mi, no? Però crec que...
0: Jo sí que necessito una tila amb aquesta orquestra.
2: Mira, no, ja, si la gent veia des de casa que estan el Xavi i el Sergi fent aquí els monitors de fèria amb instrument.
5: Ai,
2: mira,
5: si
2: no, em va agradar molt Toy Story. Hi ha seguidors meus perquè vaig fer uns stories que m'han preguntat, tornaries? Home, no tornaria per 11 euros, però a casa sí, la tornaria a mirar. Claro. Té un bon missatge. Aneu a Toy Story 5.
0: Gràcies, Marc.
2: Estic esgotada. Ah.

0: Matina Codina, l'únic programa que... Fins que surts de la dutxa. Amb Ernest Codina.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
5: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: Ocasión Plus.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi!
11: Ah.
12: Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo
11: i l'alvocat 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
18: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
19: Però ens encanta que ho facis.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Olivia Rodrigo amb el nou hit Drop Dead, últim cop d'ull als mapes del temps.
1: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Aquests dies escoltar la Mònica Usart espanta.
2: M'he comprat

0: amb l'objectiu de retratar una mica la situació meteorològica actual, hem fabricat aquesta versió del tema d'Aitana Superestrella i també la posem per veure si plou una mica i refresca l'ambient.
1: Sí, clar, perquè clar. Canto molt bé, oi?
0: Tot i que aquest matí em comentaves que estàs rebent felicitacions per totes bandes, no?
1: Ja t'han ensenyat una. Avui sí, em llevo i a quarts de cinc del matí encenc un àudio que em pensava que em diria altres coses i era un nen i una nena dient-me com els arriba a agradar aquesta cançó. I m'han fet somriure. Mira, què vols que et digui?
2: La Mònica podria treballar al Club Super 3, per exemple.
1: Sí,
0: enviem doncs l'àudio.
1: Sí.

0: amb aquests valors que poden arribar ja als 40 graus a molts sectors de l'interior. Per tant, preparem-nos per aquesta situació de calor extrema. I avui baixa una mica la temperatura respecte a la d'ahir. Tot i això, farà caloret entre els 32 i els 36 graus al centre del dia. Ara al matí amb sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, avui més probables a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i també l'Alta Ribagorça. I de cara a demà, de matinada, algun plogim, quatre gotes, en punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i després els ruixats de tarda al Pirineu i la resta del dia sol i caloreta.
1: I per Sant Joan, com pinta?
0: Doncs mira, la calor es mantindrà, la revetlla de Sant Joan, per tant el tema del risc d'incendi serà molt elevat, perquè continuen les temperatures uns 10 graus per sobre del que tu veies.
2: Són molts, no?
0: Són molts. I el dimarts és la revetlla.
3: Molls, precisament, no són. Molls no són.
0: Algun plogim, dimarts, el dia de la revetlla, però seria poqueta aigua, eh? De moment pinta poca cosa.
1: Però perquè hi ha gent que li agrada passar la revetlla, per exemple, a la platja,
0: sí,
1: ho tindran bé, no?
0: Ho tindran bé, sí. Eh, Francesc, sí.
2: No sé, perquè pots vestir amb poca roba, amb
0: clar, doncs... No. Fent l'helicòpter...
2: No, sí, el més lleugeret.
1: El sector hoteler estarà content.
0: Tothom content.
1: No? I ja està.
0: Sí. Vale.
2: Sí, és raro que estiguin contents, eh, els del sector hoteler.
1: Sí, tenen tendència a queixar-se. En aquest país ens queixem tots. Tot el dia.
2: Deporte nacional, diuen alguns.
4: Correcta. La envidia, el deporte
2: nacional. No, la queja. Estaven parlant de la queja.
4: És veritat, no estava escoltant.
2: Ja, evidentment.
5: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Matina Codina!
7: Joe Kieran!

0: Joe Kiri, End of Beginning, una mica de pop rock alternatiu, 4 minuts, 3 quarts de 10. Contactis amb qui contactis, matinero, la llum de casa teva és la mateixa. Això no canvia, però, i la tranquil·litat de gestionar les teves energies amb la garantia d'una marca líder com Repsol, què?
1: Què?
0: I si a més estalvies en factures i carburant? Home, doble combo, no? Això és diferent, això és una altra energia.

0: contracta la llum amb Repsol i comença a sentir-la. Repsol, la mateixa llum, una altra energia. Informa-te'n a repsol.es/otraenergia, repsol.es/otraenergia, Repsol, amb tota l'energia. Sergi Ferrer, comentem ara una última hora que arriba des del Mundial dels Estats Units, Mèxic, Canadà.
1: La última hora és, no, lo farts que estem tots d'aquesta cançó de la Shakira. No sé si us passa, jo no la puc sentir més.
2: Gràcies,
1: ja.
2: Falta un mes de Mundial, todavía.
3: No, gràcies, canta.
1: És horrorós. Jo no vull parlar de futbol, per tant, quedeu-vos. Vull parlar del porter de Cabo Verde, Josimar Díaz, conegut com a Vozinha, que després del tremendo partit que va fer contra Espanya, aturant-ho absolutament tot...
0: Els seus 40 anys, eh?
1: En uns seus 40 anys i jugant a la segona portuguesa, que és com una quarta catalana, és un senyor que tenia 50.000 seguidors a Instagram.
4: És veritat.
1: Una persona més o menys famosa aquí a Catalunya, per exemple, jo que sé, en escala famosa, un Marc Serrats, un Alba Sagarra, tenen 30, 40, 50, tu, Ernest, en tens 20 i pico, potser?
0: No, jo 13.400.
1: 13.400, l'Alan en té 6 o 7, bueno... llavors, tenia 50.000. El dilluns us explicàvem que havia arribat als 2 milions de seguidors. Anem a actualitzar les xifres.
5: No llegamos a comprender lo loco que es que Vozinha, el portero de Cabo Verde, acaba de llegar a 10 millones de seguidores. Por ejemplo, Ferran Torres tiene 7,4. Cucurella, que acaba de fichar por el Real Madrid, tiene 3 millones, le triplica. Pero es que encima su último post tiene 3,5 millones de likes, que supera los likes que tiene el mejor jugador del mundo, Lamine Yamal, con 3,3 millones. Y que tiene casi los mismos likes que Leo Messi, el mejor de la historia. Para los que dicen que el fútbol son solo 22 hombres corriendo detrás de una pelota, que simplemente por ser el MVP del partido contra España y quedar 0-0, le han seguido 10 millones de personas.
0: El poder del futbol i també de la conya, no? Perquè sí, jo crec que molta gent ho va fer com a repte i va, anem a convertir aquest tio en un influencer mundial.
4: Un negro.
1: Jo crec que la gent... Jo crec que la gent va sentir una mica aquest fenomen que s'estava intentant crear. Jo, per exemple, m'hi he sumat. Jo també vaig voler donar el meu like. Jo no segueixo pràcticament a cap futbolista.
4: Ja està tonto.
1: He de dir que des que he entrat aquest tall fa unes hores fins ara, hi ha hagut actualitzacions. Wow, aquest nano parlava de 10 milions de seguidors.
4: A veure, pula.
1: Podem informar que a 3:15 del matí, avui 18 de juny del 2026, el jugador Vozinha compta amb 13,2
4: Madre mía, és una bona.
1: De seguidors. I llavors he fet una mica de recerca i he buscat. Ja sabeu que jo sempre vaig a la pela, vaig a la monetització, i li he preguntat a la intel·ligència artificial, que és la intel·ligència més potent que tinc al meu voltant, li he dit, escolta, una persona, un tio o una tia amb 13 milions de seguidors a Instagram, quan pot arribar a cobrar per publicació? I ara vull que tothom, menys l'Ernest, em digui més o menys quan creieu que cobraria un tio, una tia...
6: Per publicació.
1: Per publicació,
3: és que jo ho sé,
1: Vale, doncs tu no juguis.
4: 10 euros.
1: No, home, Alan. Vale, juga en sèrio, Alan, tio.
3: No, que l'Alan s'ho creu,
6: 11 amb 50, ja supero l'Alan. No, jo diria 1.000 pavos.
1: Entre 15 i 50.000 euros per una publicació que digui, doncs jo què sé, el meu xampú preferit està... Això l'Alan no podria fer. Aquí sí que pagarien 10 euros.
0: Home, és el moment d'invertir en un post d'aquest tio, perquè segurament encara no l'ha absorbit una empresa de màrqueting que sàpiga els preus que s'hi belluguen.
1: També pot ser que a la que s'acabi el Mundial aquest tio torni a tenir els seus 50.000 habituals, els seus 50.000 forofos.
7: Escolta una cosa, però a mi m'agrada molt aquest Mundial de l'Instagram, no? O sigui, a mi m'interessa més el Mundial d'això de... A veure qui té més seguidors de jugadors de futbol que el que són els resultats esportius, que m'és igual.
1: Perquè a més això també vam explicar, el jugador amb menys seguidors de tots els que participen al Mundial, que era un tio de Nova Zelanda que es diu Tim Payne, un influencer d'Argentí, va dir, anem a intentar que aquest tio ara guanyi seguidors i que sigui el tio amb més seguidors del Mundial. I va passar de tenir-ne 1.000 i pico a tenir 5,9 milions. Però clar, ha arribat el Vozinha aquest i l'ha passat la mà per la cara.
0: Estic fent una mica de stalking, de recerca i investigació al seu Instagram, al seu feed, a les últimes publicacions. No veig que hi hagi publicitat, de moment.
1: No.
0: Però n'estarem pendents.
3: Però
0: a veure quina és la primera marca que fot calés, digues, Mar.
3: No, que a vegades no és per fer-te una foto. O sigui, pot semblar que no és publicitat i tot i així, en plan, cobren pasta, eh? O sigui, igual hagin regalat un viatge a les Maldives, m'invento, i tenen una foto allà i ja és com...
6: I no ho han de dir, no ha de dir lloc, que és publicitat?
1: El Vozinha, sí, no.
0: Teòricament,
1: que no sé.
0: Tu, Marc, ets la influenciadora del programa. Bueno. Has cobrat mai per una publicació, per un post o no?
3: No, per un post no. per un reel amb col·laboració amb marques, sí, però a veure, que jo no tinc, vull dir, no tinc 5.000 seguidors de, que no és res.
1: Però quan vas cobrar, digues?
3: No,
1: vas
3: ser
1: negre?
3: No ho diré, vas pagar IVA? No ho diré, però sent jo qui sóc, que no sóc ningú, i vull dir, em refereixo amb el meu caché, que és molt baix, sí, vaig cobrar bé. Vull dir, que imagina't una persona...
1: No diguis que el caché és molt baix en antena, tonta.
3: El meu, no? Bueno,
6: aquell
3: és veritat.
6: Aquell dia era baix.
0: I a vegades t'han enviat material, entenc, no? A vegades t'han pagat
3: això
0: en espècies,
3: sí, això sí,
0: no?
3: amb roba o productes sí que a vegades m'envien coses.
1: Això és guapo.
3: I és guai, ho agraeixo molt perquè és guai també que... Sí. Saps? Que tinguin en compte, doncs, creadors... Bueno, és que no sóc creador de contingut, sóc periodista, però vull dir, gent que té activitat a les xarxes, com en el meu cas.
1: Si alguna cosa crees tu és contingut, Mar.
3: Sí, però no em considero creador de contingut i estic molt en contra jo dels influencers.
6: Jo amb gent de més de 100.000 followers per un reel de 20 segons d'una marca sé que més de 6.000 pavos li han pagat.
0: I tant.
3: Sí, sí, sí.
0: I tant.
3: Sí.
0: I tant.
7: Jolín.
0: Ho deixem aquí. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Nil Moliner. I atenció, perquè de seguida us expliquem com guanyar entrades per anar al Festival Vall Viva. Una meravella de festi al cor de la Garrotxa.

0: Martina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Pota Nord. De 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Energia per recórrer carreteres infinites.
3: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
6: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
5: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
13: Bruno Mars.
14: Joe.
13: Olivia Dean.
14: Harry Styles.
13: I els nostres números 1.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Soc el Guillem de Bugós.
17: El Fred García.
18: Tiga Flavos i Stay Home.
19: La Fumida des del País Valencià.
20: Som els Pies.
21: Soc el Migui Núñez.
22: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
23: Som els Catarres.
24: Tots ells tenen una cosa en comú.
13: Els escoltes aquí.
24: RAC 105.
13: La casa dels teus artistes preferits.

0: Nou himne dels Catarres, diumenge sense drama. De fet, estan fent la seva gira sense drama, que aquest dissabte aterra arreu.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Cançó fantàstica i il·lusionant, 3 minuts i mig i les 10 del matí, com també ens fa molta il·lusió parlar-vos d'un dels millors festivals de l'estiu. Avui tenim un curs brutal amb el festival Vallviva de la Garrotxa, dels dies 8 al 12 de juliol. Tenim entrades dobles pel dia que trieu, per exemple, per dimecres anar a veure Sigma o Tura Sala, per dijous anar a veure el gran i admirat Antonio Orozco.
2: Yo estoy hecho
0: quina bella gallina.
2: Pedacitos de ti.
0: Dijous també hi haurà Max Navarro. Per divendres, per exemple, podreu escoltar Teràpia de Xoc, Pep Plaza o Mon DJ.
3: Serà perquè t'estimo.
4: Home, aquest aquest tio.
0: I el dissabte, entre altres, hi haurà Ana Torroja. També podeu triar anar-hi el diumenge, per viure una gran jornada familiar amb tots els de casa, amb activitats per totes les edats, amb els èxits dels atrapassomnis, jocs, tallers, activitats infantils i moltes propostes per gaudir en família durant tota la tarda. Si t'encantaria viure aquesta experiència musical, natural i gastronòmica amb propostes d'estrella Michelin, cuina d'autor i menjar quilòmetre zero, envia'ns un àudio explicant-nos què és allò que més t'agrada a l'estiu. 608-7171-41
5: 608-7171-41 4-1.
0: Marc Puga, explica'ns això que deies ara fora d'antena.
6: Ah, no, que a mi m'agrada molt de l'estiu, perquè a mi l'estiu, bueno, o sigui, ni fu ni fa. Però hi ha una cosa que me vuelve crazy, que és que les ungles ja te les pots fer als peus. Bueno, te les pots fer tot l'any, però no es veuen, no les pots lluir. Llavors et pots fer aquesta... Jo em faig molt un fosforito mono, tipus un taronja, així, quan estàs morena, o un groc, tal. Són tips per les noies, perquè queda molt... Bueno, nois, qui vulgui, tal.
7: Tu sola ensopegant-te amb el teu propi peu, eh?
6: Rotllo, et fas, perquè els peus duren més, et fas el fosforito taronja, mans i peus, i quan les mans ja estan les ungles llargues per marxar, o sigui que les has de canviar, el peu continua taronja, llavors et fas la francesa del color del peu a la mà.
0: Té res.
6: I queda boníssim.
7: Que facin una francesa a l'estiu.
6: Queda, queda boníssim. Bueno, queda boníssim, m'estan entenent totes i és molt d'estiu. Llavors a mi em fa molt feliç, com anar a la platja, fer fotos amb els anells, les joietes d'estiu, aquests collarets...
0: Per no agradar-te a l'estiu i estàs posant una passió...
6: No, és que no m'agradi, és que em fa mandra la calor, l'agost, si les vacances i tal.
0: L'estiu passat vaig venir a veure-te a l'Estartit i estava d'allà com si fossis la faraona.
6: Vols dir?
0: Sí.
6: Pot ser.
0: Va, escolta'm, 608-7171-41, a veure què ens expliquen els nostres oients. Missatges com aquest. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia, Ernest i companyia. Soc la Noemi de Ceba.
7: Ja sé qui és.
8: Jo a l'estiu el que més m'agrada és poder seure en una terrasseta al vespre, prendre'm una cerveseta ben fresca i no pensar en el temps ni en res. I després el viatge, sigui aquí al costat o sigui a l'altra punta del món, però viatjar i viatjar, si es pot. Així que us desitjo un bon estiu a tots.
0: Gràcies, carinyo. Hòstia, aquesta és bona, eh? Aquesta... No hem parlat de viatges encara aquí al programa.
7: Ai, sí.
0: I heu contractat el viatge de l'estiu o no?
7: No.
9: Jo marxo a la Toscana. Fotrem el cotxe en un Balearia d'aquells i ens deixarà...
0: Arribaries abans fent la Costa Blava,
9: Ho vam, sí, ho vam pensar, Blava. Però és més temps, perquè no puc conduir 29 Blava. Hores seguides, i més car, perquè hi ha un huevo de peatges a França, i los padres su padre.
7: Claro, hay que cruzar França, que asco.
9: Clar, has d'aguantar la respiració tota la Costa Blava per la pudor.
10: Pobres, de veritat. Gràcies, quan us escolto penso, mira aquest, sembla de viatge
0: amb cotxe. Tu perquè vas amb avió privat, cabron, però nosaltres...
9: Jo vaig amb cotxe privat, el cotxe és meu, em queda un any per pagar-lo només.
0: A mi sabeu que m'agrada molt de l'estiu?
6: Què?
0: No, quan em llevo un... no sé, qualsevol dia. Pot ser un dimarts, perquè tinc vacances.
6: Ah, i no ho saps.
0: Agafo i dic, va, avui on vaig, tio? Vaig a veure aquest col·lega de, no sé, de l'Estartit, la Mar Puga, va.
6: La Mar Puga, això ho fas,
0: tu. Em llevo, poso el banyadoret... la samarreta més cutre que trobo allà. Vaig a la benzinera, compro el meu paquet de tabaco.
6: Home!
0: El meu Red Bullet, em poso temazos.
7: Com et cuides, temazos.
6: Alguna cosa més?
0: Temazos estiuencs.
7: Per què el Red Bull?
0: Ara us posaré...
6: Bocadillo de cansalada.
0: No, ara us posaré la cançó... Mira... Ens hem quedat aquí,
7: Sí, sí, amb el Red Bull.
0: Hem parat a la benzinera, hem comprat el Red Bull i el paquet de tabac.
6: Joder,
0: el
6: Red Bull.
0: I mentre preparo la cançó que jo escolto al cotxe, escoltem, sentim més oients. Va. Hola, bon dia, per exemple, tu.
11: Bon dia.
12: Bon dia.
11: A mi el que més m'agrada de l'estiu és fer snorkel.
12: Molt bé.
11: Amb una barra de pa sota l'aixella. I bueno, pues on hi hagi peixos, evidentment, t'acaben perseguint. Et veuen el pa i t'acaben perseguint. Tu vas tirant migues de pa com allò, com si estiguessis a la plaça Catalunya amb els coloms.
0: Sí.
11: I arriba un moment que et gires nedant i te'ls trobes de front.
0: Nena.
11: Tota una manada.
6: Adoro.
11: Meravellós, m'encanta. M'encanta. Llavors te pots, sí, pots nedar entre ells,
6: ah,
11: i tornes a tirar pa i et torna a perseguir. És una passada.
9: I amb el que s'obre, sí, un bocat a l'arengada.
0: Sí, ha pintat un peix d'aquests de costa, com si fos un dofí. Saps què, sí, sí, que nedant per sobre m'ha semblat Flipper, la que pel·lícula guapo. Flipper, una mica, eh?
4: És gent ben rara, en el món.
6: No, home, no. I el menjar d'estiu mola molt, eh?
9: Sí.
6: La paella, la fruita d'estiu.
9: Perquè la paella a l'hivern, quin fàstig.
6: Bé, ara, no, però entra més.
0: Hi ha mitja Catalunya pendent de com seguir la meva història amb,
9: sí,
0: el cotxe, ah, un dimarts d'agost, d'anar a veure la Mar Puga a l'Estartit.
9: Sí? Sense avisar la Mar, que és un detall important.
6: Sí. Correcte.
0: Per l'eix transversal, no? Finestra una mica, sí, avall.
9: El Red Bull a 40 graus ja.
4: No. No. Sol a la carretera perquè no hi ha ningú per la costa a l'estiu.
9: I s'ha llevat a quarts d'11.
0: El cotxe em foto a tot, hòstia.

0: es fa un cafè, baixa la finestra i se sent això. I mira i diu, hòstia, que ha vingut l'Ernest.
1: Amb el Red Bull. Sí,
2: en un núvol de fum.
3: No, perquè sóc capaç de parar a Coll de Rebell i a comprar-ne un altre de Red Bull.
1: Però per què veus sí. Red Bull, Ernest?
4: No veig, perquè
1: m'ha, 40 anys.
3: M'encanta el gust.
2: Claro, tio, t'agrada.
4: És dolentíssim,
3: M'és igual.
1: Va petar la patata, Ernest, Red Bull.
2: Tots no, teniu les vostres.
1: Bébete un whisky, coño.
4: És el que vulguis, home.
0: De tots els locutors de ràdio musical, he de dir que el Red Bull és la cosa més sana que s'ha sentit.
4: Està bé que vegi Red Bull.
0: Que jo sé d'altres llocs que el Red Bull, tant de bo fos un Red Bull.
4: L'Ernest ja anà parant a comprar Red Bulls, arriba a l'estartit quan jo ja he dinat.
3: Per tant, aquest estiu, si per la Costa Brava, que és per on jo em bellugo tot l'estiu, sentiu un cotxe amb la finestra mitja baixada, una bravada de Red Bull que us arriba sí. de cop i volta, una mica de...
4: Ah,
3: primer.
4: Ja estàs tu.
3: Sóc jo.
0: Si veieu un Cupra fent un cavallito, és l'Ernest.
3: Sóc jo. I la meva versió quilla és aquesta.
2: ¡Qué guapa, tío! Oye, ¿de quién es esta canción, tío?
3: Es de Eddie Lover.
2: Eddie Lover.
3: Rueda, rueda.

0: que amb tanta tonteria no he acabat la publi del festival. Aneu al festival Vallviva, no us perdeu la 6a edició d'aquest festi, que és un festival, a més a més, solidari, que destina els beneficis a la investigació contra el càncer.
1: Ara, aquesta música i tot.
0: Després de tot el que he explicat jo, saps? Teniu tot el cartell i entrades a vallviva.cat.
2: Un rèvol!

0: Matina Codina.
1: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Això és boníssim. D'on és?
5: És de Dia.
4: De debò?
5: Sí.
4: Molt bé.
6: Avui a Dia el gelat Bombó Mini ha sortit de la marca Dia per només 1,99€.

0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Mary Shark. A RAC 105, Matina Codina.
7: Presenta...

0: La nova de David Guetta uneix dues cançons. Una és el Just the Way You Are de Milky i l'altra, a la base, és el tema de Stardust. Music sounds better with you. 10 i 10 d'aquest dijous, 18 de juny, un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions que repassem amb la Mar Puga a l'hora tronera pels que ens escolteu tard. Seguim despertant Catalunya. Mar, puga o què?
1: Home, i tant. Avui és un dia gros, Ernest. Avui és un dia gros perquè tal dia com avui naixia aquesta meravella persona. Posa-ho, posa-ho.
0: Rafaela, ma, què cosa fa, eh?
1: M'encanta la Rafaela, una cantant que ens ha deixat molts èxits, grans èxits. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Ciao, ciao,
0: amigo. Arrivederci, au revoir. Jo soc molt de fiesta, eh? Fiesta,
1: oh! Que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Ara, ara. Esta fiesta la que descubrí su amor. Dale, i...
0: També m'agrada molt. Fa l'amor, que m'hi diva.
1: És que són una meravella. Tribu, una cosa molt important, si voleu gaudir de Rafaela Carrà, és que aneu a veure el tributo Hola Rafaela, amb el bateria més guapo de Catalunya, que és el meu tiet, el Miki Izquierdo. I és una meravella perquè és una festa, sí, i ho fan, clar, perfecte.
0: Dius,
1: per tant,
0: aneu-los a veure, però no has dit ni un concert.
1: Bueno, perquè te'ls he de buscar, entreu a l'Instagram Hola Rafaela Tributo, va, i ja ho trobareu. Doncs,
0: busqueu-los,
1: i ja està.
0: Busqueu-los a Instagram.
1: Exacte. Eh?
0: Molt bé. Vinga, ja fa uns anyets, no?, que ens va deixar la Rafaela.
1: Fa uns anyets. Mira, 20 de juny a Sitges. Aquest dissabte a Sitges.
0: A Sitges, perfecte. Apa. Va, més coses, vinga.
1: Doncs que avui fa 37 anys de la creació de la Universitat Pompeu Fabra.
0: Per molts anys, els de la Pompeu Fabra.
1: I tant. I el 18 de juny del 2001, Origin of Symmetry, es sortia el segon disc de la banda britànica Muse.
0: Que aquest any han estat al Primavera Sound i no deixem les guitarres.
1: No, perquè el 1967 Jimi Hendrix cremava la seva guitarra a l'escenari durant un concert o un festival. I es va fer molt viral, va ser un fet històric.
0: El rock dur té aquestes performances, eh? Cremem guitarres, cremem-ho tot. Tal com està el món, no n'hi ha per menys.
1: I viatgem a Califòrnia, perquè el 1981 es reconeixia formalment l'epidèmia del SIDA per part del col·lectiu mèdic a San Francisco.
0: I avui és el Dia Mundial del Sushi.
1: Ara! Comprat un vestit a la costa, m'ha dit que li queda de por. Diu que no li mola la festa i me la troba cada racó. Avui tothom a menjar sushi per celebrar aquest dia. Tu, què ets, de maki, de...
0: M'agrada, doncs, sí, el clàssic sushi, eh? M'agrada aquests que porten, jo què sé, el bocat, per exemple. Em sembla que això és un uramaki, això que estic dient.
1: Un uramaki,
0: no?
1: Pot ser, sí, jo és el, que m'has nom
0: bocat, una mica de salmó, una mica d'alguet, una mica d'algueta, ben sucadet a la soja, i, evidentment, el punt picant, que li dona aquella cosa verda que ara mateix se m'ha oblidat el nom. Allò que pica, hòstia, la rel aquella.
1: Ah, no sé el nom. Sé què vols dir, però...
0: Home, quina ràbia. Mar, puc, no podem seguir. No, de veritat.
1: A veure, com ho busco, això? Rel que pica del sushi. Tu creus que hem d'estar...
0: És que som tontíssims.
1: El wasabi.
0: Wasabi, ara, hòstia.
1: Ara, sortia, jo què vols que et digui, a tu tampoc.
0: Wasabi, jo no sóc savi, veus? Fixa't.
1: Ara podem.
0: Vinga, quins
1: ara
0: famosos,
1: sí.
0: Quins famosos. No ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, Marc.
1: Doncs avui el meu cosí Juan Valero, que ens va enviar bocates de pernil fa anys. Felicidades, Juan, avui que ens enviï de formatge, avui.
0: Tu coles les felicitacions a tots els teus amics aquí a la Rafaela.
1: No, però ens va enviar uns entrepans, doncs el felicitem. Vinga, l'actriu Anna Duato, de Cuéntame, fa 58 anys. També l'actriu Mariona Ribas, de Com si fos ahir, en fa 42. L'actriu Itziaro Ituño, de Les Bones Companyies, també en fa 52. L'actriu Irene Montalà, de El Internado, Poble Nou entre moltes, en fa 50. I anirem amb cantants com Paul McCartney, que en fa 84. I seguirem amb el bateria Josh Dan, que en fa 38.
0: Bateria de 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords. Algun nom més, Mar Puga?
1: No. Doncs, de cumpleaños, no, doncs... però puc dir Roberto Leal.
0: Ah, sí, parlem de passapalabra.
1: Doncs sí, perquè avui passa una cosa grossa, i és que és l'últim dia que s'emet el Passapalabra amb el Rosco.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover con energía una sustancia para que se condense, se mezclen sus componentes...
0: Trobarem a faltar el Rosco de Passapalabra, veurem què passa demà.
1: Sí.
0: Demà, que serà el primer programa, si no m'equivoco, sense el Rosco, el mític Rosco patentat, diguem-ne, per una empresa que a través d'un litigi ha prohibit a Tresmedia utilitzar-lo.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Doncs tu mateix ho has dit. Avui acaba el Rosco, que és aquesta prova mítica, i demà, dia 19 de juny, divendres a les 8 de la tarda, dins del concurs Passapalabra que presenta encara el Roberto Leal, veurem quina és la nova prova del format.
0: I ho explicarem dilluns al matí, acudint a Mar Puga. Moltes gràcies. Sort de tu.
1: A tu.
0: En aquest programa, perquè si no, no sé què faria jo sense la teva energia, la teva vitalitat, la teva personalitat, la teva veu, el teu caràcter inconfusible.
1: Guapo. Comen

0: en tinc de tu.
1: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la C16, a la C25, a l'A2, a la TV-3002 i a la BV-4023. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Give me love, give me love, give me energy. Dona-m'ho tot, Sia, dona-m'ho tot, perquè és que ets una artistessa completíssima i com ens agrada i com ens endolla la vida la teva música. Estic parlant de la Sia, des d'aquí, 10:21, Matina Codina, en rigorós directe, fent una trucada per tot el Carles. El felicitem per dues coses que passen a la seva vida, de part de la Raquel i l'Anna. I si tu, matinero, vols encargar la teva trucada, desperta@rec105.cat, desperta@rec105.cat. A veure si l'agafa el Carles.
1: Digue'm.
0: Hola, Carles.
1: Bon dia, digue'm.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Collons. Ja Baila Me Frenesí i està fent de les seves?
0: La Raquel i l'Anna.
1: Ah, la Raquel sí. I l'Anna, sí, són companyes meves de feina.
0: Et volen felicitar per molts anys.
1: Ah, moltes gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Escolta'm, quants
1: en fas?
0: Quants en fas, Carles?
1: Bueno, no és el meu cumple.
0: Aquí posa...
1: Avui és l'estrena...
0: Ah.
1: Digue'm, digue'm.
0: Aquí posa aniversari i llibre.
2: Sí.
1: No, bueno,
2: avui
1: a totes les plataformes digitals s'ha publicat la meva primera cançó de la meva primera novel·la que vaig publicar l'any 2022 de Bailament Frenesí.
2: Bueno.
0: Entesos, hòstia, felicitats. Per tant, un tio d'èxit, no?, que publica llibres, cançons...
1: Sí, bueno, fer coses amb il·lusió, vull dir que fent projectes, compartir-ho amb el teu entorn, bàsicament és la meva filosofia de vida.
0: Estic buscant la cançó, Bailame el frenesí, queda posada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, home, si la podeu posar, mira, sí. Sereu la primera emissora de ràdio que va posar Bailame el frenesí, passareu a la història.
0: Sí, quin nom m'he de posar? Carles, què més?
1: Posa Bailame el frenesí o Mira què fa el veí, perquè l'àlbum és Mira què fa el veí.
2: Molt bé, i per què aquest títol? La...
0: Per la novel·la, no?
1: Perquè, bueno, Mira què fa el veí, com vaig començar a escriure la novel·la l'any 2015, que la vaig publicar després a l'any 2022, gràcies al Covid, que si no hagués hagut el Covid potser no l'hagués acabat, doncs em va venir com un tiro, mira què fa el veí, pues això, i llavors, mira, perquè parla, la novel·la parla sobre les relacions humanes, sobre una comunitat de veïns que, situada a la Devesa, al barri de la Devesa de Girona. Llavors hi ha un personatge, sí. Que és la Mini Faraona, jo la vaig crear i, bueno, hauria de llegir la novel·la per saber tota la història. Llavors vaig inventar-me aquest títol d'aquesta cançó, llavors els meus amics, l'entorn, els lectors em van dir, hauries de fer la lletra, vaig fer la lletra i porto 3 anys amb aquesta lletra i mira, al final, amb l'ajuda del productor del Taler, doncs hem publicat avui la cançó, que surt a totes les plataformes, bueno, ja està tot arreu.
0: I això, perdona,
1: i demà gravo el videoclip amb les ballarines de l'Escola de Dansa de Banyoles, bueno, i al principi de juliol, doncs surt el videoclip i tothom a ballar-la.
2: Felicitats.
1: Ja et dic, serà la cançó de l'estiu, la cançó de revelació.
0: Vinga, escoltem-la un moment, va, el Carles. Tu ets de Girona,
1: vinga,
0: Carles.
1: Vinga, foteu-li canya, va, ajudeu-me, vinga.
0: Sí, però
1: aquí
0: Carles...
1: A darrere...
0: D'on ets, vinga, tu, Carles? Merci. D'on ets?
1: Jo sóc de Banyoles,
0: vale.
1: Però tota la meva vida laboral, etc i de festa, etc, pues a Girona ciutat.
0: Doncs bé, el Carles, que ha escrit un llibre de bandera, aquesta cançó que surt avui, que es diu Bailame el frenesí, la podem escoltar... Quiero tus mensajes, tú yo te he olvidado, pero tú no te has enterado. El tio ha penjat, no hem pogut comentar la cançó. Bueno, busqueu la feina,
2: bueno,
0: d'aquest gran oient del programa, un personatge de cap a peus.
2: Gràcies, Carles.
0: I a Carles, un petonet, guapo. Seguim amb la música habitual de RAC105, en aquest cas la versió del clàssic de Faithless, Insomni, amb la veu de Bebe Rexha. T'estimo, Bebe! Bebe!
3: Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: coses cada dia, però ens encanta que ho facis.
1: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
2: Una experiència autèntica per a tota la família.
1: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
2: Us hi esperem.
1: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
2: Terres de l'Ebre.
1: Reserva de la biosfera.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: A RAC 105. Està...

0: És maco, eh? I perillós també sentir que t'agradaria arriscar-ho tot per una altra persona. Però la vida és per això, pels valents, per arriscar-se, eh? Amb el risc, òbviament, de fotre's una hòstia monumental, eh? 10:33, Bruno Mars i Esquirol des del seu nou disc. Entri Charles Chaplin. No, és broma. Bon dia, Arnau Molet.
1: Bon dia, què tal, com esteu, família?
0: Una setmana més arriba el concurset del Molet.
1: Ara, bravo, bravo.
0: De què va això, per qui no l'hagi escoltat mai?
1: Doncs mira, molt fàcil, jo vaig deixant anar pistes sobre un grup, sobre un artista en concret, i quan algú sàpiga, doncs ha de trucar al programa.
0: Sí.
1: El 902-477-105.
0: Sí, senyor.
1: I què s'emporta?
0: Sí, senyor. Una tote bag del programa, ara per l'estiu. Fantàstica per anar a la platja, per posar-hi la cremeta, sí, per posar-hi l'entrepà, per posar-hi una ampolla d'aigua ben fresqueta
1: o una cerveseta. Per anar a comprar súper, també, perquè van molt bé aquestes bosses, sí, per portar, jo què sé, els ous.
0: Sí, però si la regalem és perquè la feu servir, eh? No, no la vull abandonar allà amb les bosses que són lletges. 902-477-105, unes pistes sobre les quals s'hi amaga un artista RAC 105 o no. Arnau Molet, ja pots començar.
1: Vinga,
0: quan
1: va.
0: Sapigueu de qui està parlant, 902-477-105.
1: Ens situem a l'any 1995. Un jove intenta convèncer els seus amics d'institut per muntar un grup. Al principi ningú li fa cas, però com que és molt insistent, al final li acaben dient que sí. Saps allò, el típic passat?
0: Sí,
1: que
0: sí, sí.
1: En fi, es passen les tardes escoltant grups com, per exemple, Obrim Pas, Cortatu o La Polla Records.
2: Mira,
1: a més, tenen unes posicions polítiques molt clares. Decideixen fer aquest grup perquè creuen que serà un bon altaveu per difondre la seva ideologia. Al final, dos es compren una guitarra i l'altre un baix. Comencen a rascar els instruments, però s'adonen que no tenen ni idea.
0: Ui, mare.
1: Per això decideixen fitxar gent externa i acaba entrant al grup una bateria i una dolçaina. Dos dels fundadors del grup estudien a València i marxen cada diumenge amb el bus que els porta del poble cap a la ciutat. Durant aquest trajecte, doncs, no paren de parlar de música. Durant la setmana queden a casa d'un dels dos i comencen a escriure el que seran les primeres cançons d'aquest nou grup. Per tant, ja ens estem situats,
0: sí,
1: no?
0: L'any l'hem dit més o menys, l'any
1: 95.
0: L'any 95.
1: Sí. 95, València, sí. Canten en valencià.
0: Perfecte.
1: I és una formació...
0: Para la cinta.
1: Ah? Important, sí, del País Valencià.
0: 10:35, parlem amb el primer concursant del concurset del Molet. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com et dius, company?
3: Hola, sóc el Xavi de Sabadell.
0: Molt bé, Xavi, de qui està parlant avui el Molet a les seves pistes del concurset?
3: No sé, provarem amb La Fúmiga.
0: No! Ben provat. És un grup valencià de renom, però no és el que avui s'amaga.
1: Podríem dir que són els antecessors de La Fúmiga,
0: exacte,
1: no?
0: Són una mica més antics. Gràcies, bonic, una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Que vagi bé el dijous, a línia oberta al 902-477-105.
1: Val, a veure, de seguida comencen a tocar, eh? Toquen a Xixona, Alacant, a Gandia, a altres llocs, i tot i que al principi els concerts no acaben d'anar del tot bé, perquè recorden fins i tot un concert molt desastrós a Oliva, decideixen seguir assajant al local de...
0: Molet, ja trucada.
1: Endavant.
0: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
4: Joan.
0: Gràcies per escoltar el programa. Aviat és el teu sant. Felicitats, Joan.
4: Ah, sí.
0: Què estàs fent a aquesta hora del matí?
4: Doncs anar currant. Està passant calor.
0: Perfecte. Vale. En quin àmbit et mous tu? A l'aire lliure o què?
4: Sí.
0: Bueno, hòstia, doncs...
4: Està passant

0: Tornar després d'uns anys sense fer res, han tornat a fer una gira que, de fet, va començar a Cunit i ha passat ara pel Cabró Rock i no sé exactament on més anirà, però sí, sí, estan fent una gira per Catalunya.
1: Joan, gràcies per escoltar el Matina Codina. T'emportes una tote bag del programa.
2: Moltes gràcies.
0: Felicitats.
2: Felicitats pel programa.
1: No, a tu, a tu. Gràcies, bon estiu, hidrata't. Marc Puga, parles amb el Joan, li agafes les dades i li enviarem una tote bag del Matina Codina. Arnau, moltes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.

començar el dia amb el Matina Codina fa que tot costi una mica menys, eh? I un dels nostres recursos que utilitzem habitualment per transmetre energia i bones sensacions és la música. I si és en català, millor, home. Com aquesta del Siderland que es diu Tutu Turú. O com aquesta del Max Navarro, que participarà aquest any al Clotilde Fest. Ara te'n parlo, eh? Ja el tenim aquí un any més, aquest cicle de concerts fantàstic de l'estiu a Barcelona que muntem amb el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya per apropar-te als teus artistes preferits en un entorn únic, idíl·lic i fantàstic. El dijous 25, eh? Una nit d'estiu meravellosa, l'endemà de Sant Joan, a les 8 del vespre, RAC 105 us convida al jardí del Palau Robert per viure els concerts d'aquest tio que sona, Max Navarro, i també la Naina. Oh! Amb la teva cerveseta, la fresca, eh? Quina nit tan meravellosa per anar anticipant ja aquest ambient de vacances. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. T'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.
1: REC 105 Barcelona.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
10: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
10: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
12: El cotxe. Estimaràs les retencions.
13: Mira que bé! De nou obres!
14: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
15: La, la, la, la, la, la, la, la.
16: Mira per on vas, idiot!
12: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
17: No hay nada mejor que cocinar con música.
18: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
19: La teva música!
12: A la feina, et semblarà estar de vacances.
20: Perdoni, podria cobrar-me?
18: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
21: Ahora cada hablaré de una anna!
12: Allà on siguis.
18: Facis el que facis.
12: Millora els teus dies amb RAC 105.
22: Hey, què passa?
23: RAC 105.
24: This is hip music.
18: Som els Catarres.
25: I'm Lizzo.
18: Som la teva música.
0: Matina Codina.
13: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
26: No fotis.
13: Clama.
26: Jo sempre ric amb vosaltres. És la millor manera de començar el dia.
13: Oh. Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
0: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: sí.
1: Rosalía, avui és notícia perquè ho ha patat aquesta passada nit amb el Lux Tour al Madison Square Garden de Nova York, la primera vegada que hi actuava, i ha recordat allà doncs, els seus inicis, no? I que l'anterior vegada que havia visitat la ciutat que mai dorm, doncs havia estat davant de 20 persones i ara tenia un recinte amb 20.000, déu-n'hi-do. L'estimem molt, a la Rosalía, que és d'aquí, de Sant Esteve Sesrovires, és oient de RAC 105, això ja ho sabeu. I a més a més ha experimentat amb tots els estils i ha col·laborat amb un gran nombre d'artistes. Aquí la teníem amb la batxateta al costat de The Weeknd. 10 minuts i les 11 del matí.
2: Yeah.
1: Avui tenim un concurs brutal amb els nostres amics del festival Vallviva a la Garrotxa.
2: Home.
1: Al cor de la Garrotxa se celebra aquest festi del 8 al 12 de juliol. Estem regalant unes entrades dobles pel dia que trieu, per exemple, dimecres, anar a veure Signe o Tura Sala, entre altres coses, eh? Per dijous, per exemple, tenim el gran Antonio Orozco.
3: Oh!
1: Em flipa.
2: M'encanta.
1: El mateix dijous teniu també Max Navarro. Divendres podeu anar al concert de Teràpia de Xoc.
4: Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo...
1: El mateix divendres tindreu l'humor de Pep Plaza o el món DJ rematant la nit amb la seva contundència i estil inconfusible. Podeu triar, per exemple, anar-hi dissabte a veure Anna Torroja. O, si ho preferiu, diumenge, per viure una gran jornada familiar per totes les edats, amb els èxits dels atrapassomnis, jocs, tallers, activitats infantils i moltes més propostes per gaudir en família durant tota la tarda. Si t'encantaria viure aquesta experiència musical, pots comprar les entrades directament a la web del festival, que és vallviva.cat, vallviva.cat, eh? I també tenies l'opció avui de concursar aquí al Matina Codina explicant-nos què és el que més t'agrada de l'estiu? Què és el que més t'agrada fer l'estiu? El 608-7171-41. M'has marcat ja l'àudio guanyador?
2: Sí, perquè és que en tenim tants.
1: Sí. Doncs vinga, repassarem un parell i finalment la persona que s'emporta aquest abonament doble per dues persones per viure un d'aquests dies del festival. El que millor us vagi o el que tingui els artistes que més us agraden.
5: Bon dia, matineros. Soc la Marta de Girona. A mi el que més m'agrada de l'estiu és fluir, és deixar-te portar, ja no despertar-te amb el despertador, tranquil·la. I una de les coses més importants és després de dinar poder estirar-te una estona,
1: senyora,
5: una miqueta de migdiada, cosa que no puc fer mai. Això per mi és glòria. Res, que tingueu molt bon dia i felicitats pel programa.
1: Gràcies. Quina pausa, quina ASMR, quina tranquil·litat i bon rotllo que m'ha donat, quina bona vibra aquesta oient de Girona, que malauradament no ha guanyat el premi, perquè això ho fem per sorteig, però vaja, gràcies per participar al Matina Codina, 608-7171-41. Més comunicacions i de seguida l'àudio guanyador.
6: Va. Hola, Matina Codina, sóc el Roc des de Riells, i a mi el que més m'agrada de l'estiu, a part de les vacances perquè no he d'anar a l'institut, que no m'agrada, és que hi ha el meu aniversari.
1: Oh,
6: que jo faig anys. Home, a l'estiu, el 31 de juliol.
2: Ah,
6: hombre. I també m'agrada estar amb els amics, perquè puc estar amb els amics.
2: Quina monada.
6: I doncs ja està.
1: Gràcies, ens agrada tenir oients de la teva edat. Moltes gràcies per participar i molta sort per una altra ocasió. I qui s'emporta aquesta entrada doble per un dels dies del festival Vallviva.
2: Qui?
1: I podrà triar la jornada que vulgui. Li enviarem les entrades per correu electrònic. És el següent missatge. Hola, bon dia.
7: Què és el millor de l'estiu? És molt fàcil. Senzillament disfrutar del bon temps amb les millors companyies. Això és el millor de l'estiu. Vinga...
1: Moltes felicitats a aquest oient tan trempat, amb el qual ara ens posarem en contacte per informar-lo que ha guanyat aquestes entrades per anar a la sisena edició del Festival Vallviva, que a més és un festival que destina tots els beneficis a la investigació contra el càncer. Música, natura i art en un entorn idíl·lic i amb una proposta gastronòmica fantàstica d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero.
2: Brutal.
1: Tot el cartell el trobareu a vallviva.cat, on també podeu comprar les entrades. Fem una pausa i tornem amb el Toni Clapés i la crítica del programa d'avui, que és l'edició 1077 del Matina Codina.
2: Ja?
1: Sí, sí.
8: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
9: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
8: Això ho hauries d'haver demanat abans.
9: Abans de l'ensaladilla?
8: Abans de l'estiu.
10: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
0: Ocasión Plus.
3: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

0: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
1: I els frescos d'Aldi!
0: Al!
1: Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
0: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
3: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Verisure.
5: Matina Codina.
6: Volvemos a ser niños.
5: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.
7: A aquesta hora ja hauries d'haver arribat al Matadero, eh? El que sí que no podrem fer és seguir-te acompanyant més enllà de les 11 del matí. Queden uns minutets que dedicarem, com sempre, a saber què hem fet bé i malament en el programa d'avui amb el Toni Clapés, que és el nostre director a l'ombra.
8: Hola, què tal? Hola.
7: Bon dia,
8: bon
7: guapo.
8: Dia. Bon dia a tots.
7: Tremendo referent. Uah,
9: estàs pibona avui, Toni.
8: Gràcies. Què pedoles? Vosaltres també.
7: Com m'alegro de veure. Ets el meu pare a Barcelona.
9: Sí.
8: Bé, vinga, anem amb el tema. Des d'aquí, deixa'm que feliciti el Cazorla.
9: Sí?
7: Home, molt
10: perquè...
7: bé, Xavi.
10: Molt bé, Xavi.
8: Escolta, avui
10: molt bé, Xavi.
8: Avui el Cazorla ha sabut aprofitar molt bé el, bueno, lo malament que ho feu per extreure unes pífies avui extraordinàries. Amb el seu respectiu muntatge. I la veritat és que avui amb les pífies he de dir que s'ha rigut molt.
9: Vale, gràcies.
8: Vull dir que...
7: Perfecte.
8: Enhorabona, perquè
7: Xavi, molt bé.
8: M'ha agradat molt.
7: Bé.
8: Molt.
7: Vale, una molt bona selecció, hem rigut i hem quedat retratats com cada setmana.
8: Exacte. El pitjor del programa, en canvi, ha estat una vegada més aquesta manca de producció, concretament. Avui s'ha vist a la trucada. Felicitació. Que, bueno, el telèfon estava... Era erroni, estava equivocat i heu acabat trucant a un altre lloc una miqueta més lluny del que teníeu previst.
7: Hola, Nandi.
11: Hola.
7: Soc Ernest Codina, el que més matina. Et truco en directe per tot Catalunya des de RAC 105, Matina Codina. Bon dia, com estàs?
11: Te has equivocado, creo, ¿eh?
7: Ah, sí? ¿Te llamas Nandi?
11: No,
9: ningú es diu.
7: Pues ya está, pues nada, lo dejamos aquí, gracias. ¿Dónde estamos llamando, por curiosidad?
11: A Galicia, a Pontevedra.
7: Puta, quin...
8: Molt bé, xatos.
7: No sé si us heu fixat que el meu castellà està millorant.
9: Sí, per moments. Sí. És la influència del PSOE.
8: He trucat a Pontevedra. Em diràs tu... Com ha pogut arribar a succeir això en antena,
9: doncs, Toni,
8: i que ningú ho hagi vist prèviament.
9: Et confesso una cosa, per aquí hi ha molts filtres perquè passi això. Si ens arriba el mail amb el número correcte, el Xavi el posa a l'Excel correcte, jo el poso al guió correcte i la persona que marca el telèfon s'equivoca i marca un número...
7: Potser passa per massa mans una trucada del Matina Codina. Has dit tres noms.
9: Sí. Clar, bueno, perquè hi ha molta feina i ens la dividim optimitzant les tasques de tothom perquè
8: Sergi,
9: no s'ho quedin.
8: Jo sóc qui truca i he trucat dues vegades al mateix número.
9: Pues dues vegades malament.
8: Podria haver passat, però no.
7: Escolta, una dona fantàstica que, a més, ha dit que els catalans són meravellosos, això.
9: Sí, és veritat.
7: Això ho ha dit.
9: Té coses.
7: Sí, exacte. Doncs no sé, Toni, quina nota ens queda després de tot el que hem pogut anotar avui a la teva llibreta de notacions.
8: Deixa'm que faci un petit apunt sobre aquest error que heu sabut corregir molt bé, perquè la trucada que s'ha produït un cop s'ha sabut que la dona era de Pontevedra, heu estat parlant amb ella i tots aquells minuts de trucada han estat bastant bé. Ho dic perquè convidem a la gent a que ho repesqui del podcast, perquè també... Bé, el César, el que és el César.
12: A més, era ràdio en castellà, que també s'agraeix.
9: Sí que s'agraeix.
12: Aquesta millora.
8: Per tant, per un programa que s'enriqueix dels errors, que se'n sap enriure de si mateix amb encert i mostra les pífies que es cometen durant la setmana...
7: Autocrítica.
8: Però també per un programa que no fa cap tipus de producció i s'equivoca amb els números de telèfon... La nota.
7: Ai.
8: Del Matina Codina.
7: Quins nervis, hòstia.
8: Avui.
13: It's una por.
8: Un 6.
9: Toma!
10: Molt bé.
9: Ara què?
7: Me'n vaig aclaparat.
4: Mira,
7: ja tancaria la setmana aquí, no vindria ni demà, ja.
9: Pues bé, venim demà.
6: A Clapesrat, no, te'n vas?
7: Sí, però...
9: Es baixarà la moto.
7: Però, malauradament, tenim un compromís amb aquesta empresa que és venir dilluns i divendres de 6 a 11, com a mínim. Fem el dos esmorzar, que hi ha gana. Toni Clapés, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Gràcies, Alan Lillo.
10: A vosaltres, amics.
7: Gràcies, Sergi Ferrer. Gràcies, Marc Puga.
4: A tu.
7: Xavi Cazorla, moltíssimes gràcies. Has estat el millor programa.
9: Vamos, un dia més.
4: És que sempre és el millor per mi.
6: Gràcies, eh?
9: Ustedes dos ya están enrollados también.
4: Okay, también.
9: Te enrollas con el Ernest, te enrollas con este.
4: Sí, aquí todos, Santiago, menos contigo, con todos.
9: Ara, aquí no, pilla tothom, menys l'Alan i jo.
6: Pots fer un rànquing de qui és millor per
7: tu? No,
4: Alan, perquè a tu t'afecta.
6: Sí que m'afecta.
7: Va, escolta'm, gràcies també. Gràcies també al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco.
4: I tant.
7: A la Mònica Usart, el Xavi Pardo, l'Arnau Molet, i jo crec que ja estaria, eh?
9: Ja està.
7: Jo sóc Ernest suficient. Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà divendres.
9: Home.
7: L'últim programa de la primavera. Dilluns ja serà estiu.
6: Ole, ole,
7: bon dia i bona hora.
14: RAC 105.

0: Déu-n'hi-do, eh? És Alex Borren amb aquesta cançó que es diu Fever Dream, un tio que sorgeix bàsicament de les xarxes socials, a TikTok, Instagram i aquestes coses, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, que arrenquem nova hora, ens hi posem després del Matina Codina, seguim repartint èxit, repartint ritme i acompanyant-te, com sempre, amb el bo i millor de la teva música, que no falta mai. És que RAC 105 som sempre repartint ritme. De fet, de seguida passarà per aquí Doctor Prats amb la cançó oficial del gran de part del Tour de França, però abans Taylor Swift.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
3: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
5: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
9: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisur. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

Tenim la Shakira al costat de Burnaboy amb aquesta que és la cançó oficial del Mundial de Futbol i que diu uns quants noms, eh? Diu Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo també parla de Messi, perquè sigui no parla de Piqué, que també, en fi, forma part del Mundial, no? D'aquest no, però d'altres sí. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb els Tietz. Normal que no parli d'ell, també t'ho dic. Això és Tàndem.

Déu-n'hi-do, connexió psíquica. Aitana, que el setembre passarà per Barcelona. Quatre Palau Sant Jordi que farà, eh? A veure, perdoneu que us interrompi, però això us interessa. Ara una nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, però que molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè queda satisfet, però no és tan sols això. A més, també pots estalviar, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança actual directament. Per tant, truca'ls, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. Ja ho saps, Línia Directa. Ara, Bruno Mars, Marry You.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Això només passa.
7: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim. Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
6: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
6: A RAC 105.
9: Amb l'Enric Font.

A veure, jo crec que és la cançó de l'estiu, sens dubte, eh? Vinny the Vision and the Dancers s'ha marcat. Cançó que va marcar un abans i un després, jo crec, en els anuncis d'Estrella Damm.

0: I sempre que arriba la caloreta, aquí a RAC 105 ens agrada recuperar-la. A veure, 3 setmanes amb una gotera. El tècnic, no és cosa meva. L'assegurança, cal esperar. I el sostre continua degotant. Vas pagar l'assegurança perquè et cobrissin. Hi ha una paraula per això, eh? No, N-O. No a tècnics que es renten les mans. No esperes sense fi, perquè amb Legalitas dic que no és molt més fàcil. Legalitas, i no et conformis, home. 900-100-608. 900-100-608. Legalitas.
1: RAC 105.

Mira, aquesta cançó defineix perfectament les festes majors, no? Allò una mica d'aquell moment de germanor, d'aixecar la copa a l'aire, de brindar, i de que tots els problemes aquells que arrossegues durant l'any, aquest dia no existeixen. Sant Domingo Forever, clar que sí, home. A més, el nom, el títol del CD, del disc, vaja, de l'àlbum, de Maria Jaume. Que CDs hi ha pocs. En fi, ara sopa de cabra. Ells sí que en van vendre molts de CDs.

0: fer sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
9: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
10: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure. Matina Codina Best Moments.
14: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
15: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
16: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
15: Radial.
16: Radial.
15: Que quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
14: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
17: Sí, senyor, amb llet nostra. Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content de... d'aquí... No sé per què estic dient això.
16: No.
15: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
14: Passat!
17: Hola! Que feia estona que volies tornar.
15: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
18: Expliques fenomenal.
19: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: RAC 105.

0: Una autèntica meravella, una obra d'art que s'ha tret de la màniga Josh Fawaz, una persona, un DJ, un productor que no coneixíem massa bé. Bàsicament s'ha començat a fer viral a través de les xarxes socials i el tio, doncs, en fi, ara està sonant per tot arreu. Jo crec que ha explotat amb aquesta cançó que es diu Like a Prayer i que és un remake, diguem-ne, d'una cançó, evidentment, de Madonna.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. En passen 3 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Com sempre, bona música, bon rotllo. Ets al lloc correctíssim. Ets a casa. Ets a RAC 105. I hem set sempre i seguirem sent. RAC 105. Amb èxits com aquest, mira. Aquesta ja fa temps. Aquesta la posem. Maroon 5. Amb Adam Levine al capdavant. I això que es diu Sugar.

0: teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

Doncs aquesta es va posar molt de moda gràcies a Stranger Things, eh? Sí. I Quim Petras va dir... Vinga, va, vaig a fer una versió. Running Up That Hill, sonant aquí a RAC 105. Una d'aquelles icòniques històriques que també doncs, tenen la seva versió més actualitzada. Va, superant el punt d'un quart d'una del migdia. Aquí no para la música. De fet, ara mateix viatgem cap a Osona, sí? Directament des d'Aiguafreda i de Centelles arriben els Catarres amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama. Que bons que són, eh? Ja comença a fer-se clar.

Carrie Rae Jepsen, que en una altra època li va donar el telèfon al Willy i va dir: ei, si vols, truca'm. Jo crec que ara seria complicat que et truquessin, no? Com a molt una nota d'àudio. Perquè el tema de trucades està cada cop va menys, vaja. Nota de veu per WhatsApp o fins i tot un missatge de text i vas que t'estrelles, no? En fi, que ve dels quarts a 11 del matí, Call Me Maybe, que dona pas a la Rosalia. Amb aquesta cançó, és una autèntica meravella, parla de Barcelona i això fa que agradi encara més. Es diu Relíquia. Relíquia.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
0: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
0: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
3: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Això només passa.
6: Ja tardes.
7: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si t'atén els gots del programa.
8: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
9: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
8: Ostres, a mi també em transporta l'infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
10: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

Jo crec que aquest cap de setmana serà el cap de setmana fort d'aquesta pel·li, no? Toy Story 5, que, a més, es va estrenar ahir i ja ha tingut una grandíssima rebuda amb una banda sonora oficial que és brutal i que la canta és que Taylor Swift, clar. Han anat a garantir l'èxit aquesta gent, eh? I n'estic segur que ens en farem un fart d'escoltar-la perquè ja ho estem fent. Suposa també el retorn al country de Taylor Swift, que potser l'havia deixat més aparcat per fer música més pop, més comercial. Doncs mira, ha tornat i li queda la mar de bé. Ara anem a viatjar uns quants anys enrere i ho farem amb aquesta. Kate Ryan, cançó que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit de l'Héctor Huguet, recorda divendres, dissabte, a partir de les 9 del vespre, aquí, a RAC 105, on si no. Això es diu Libertina.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: És Nil Moliner amb aquesta cançó que jo crec que és una de les seves cançons insígnia i més conegudes. Es diu Mi Religión. Quin bon rotllo, quin ritme que gasta, quina energia positiva. Fa molts anys que està al peu del canó i ara està recollint, jo crec, tot el que ha sembrat durant tot aquest temps, eh? Li està anant molt bé i estem molt contents per això. Va, que vida la una al migdia. El que els està anant molt bé també són a Buós i també fa molts anys, concretament 20. En aquesta ocasió s'ajunten ni més ni menys que amb l'Eire Martínez.
1: La teva música.
0: Cantant en català, flipa, eh? La cançó es diu No hi ha pla B. I sona d'escàndol.

0: Doncs aquí tenim aquí l'heroi, un tio que, en fi, el seu catàleg de música podríem dir que és més rap que pop. Però aquí s'ha juntat amb Justin Bieber i, escolta, ja ha sortit una cosa doncs molt comercialeta, molt fàcil, molt agradable, i per això són aquí a REC 105. Es diu Stay.
1: REC 105. La teva música.
0: Anem direcció a la una ja de manera inexorable i arribarem amb Silk City, Dua Lipa.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Som la Raquel de Carglass. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carglass.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
12: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
12: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
12: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
12: RAC 105.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, juntes en aquesta proposta impecable que es diu Bring Your Love. I qui ens havia d'anar a dir que col·laborarien? Però que bé que queden juntes, no? Sembla que estiguessin fetes una per l'altra.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb el bo i millor de la teva música, ja ho saps. No fallem mai, sempre hi som. I seguirem sent, fins que ens diguin el contrari. Va, que em passen pràcticament 5 de la 1 del migdia i ara és el moment de Ed Sheeran, que diu que farà una petita parada per fer de pare, eh?

0: Solo música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.

Ei, doncs mira, aquí la tenim, Aitana, una superestrella que sí, que ho és, que ho és. Que està fent una gira que l'està portant per... de moment per tot l'estat, que també passarà per Madrid, que també passarà per Barcelona, i després ja se'n va cap a l'altra banda de l'Atlàntic. Sí, sí. Una superestrella, si ho diu ella mateixa. En fi, saps qui és també una superestrella que no para des de fa molts i molts anys? Mira-la, ell. Uau, David Guetta, Kid Cudi. Això és Memories, brutal. Un d'aquells remembers que ens agrada tant recuperar música electrònica de qualitat aquí, a RAC 105.

que, escolta'm, els hi queda la mar de bé, que és una cançó, que enganxa moltíssim. I que, en fi, creiem que aquest estiu l'escoltarem. Per això, evidentment, te la proposem aquí a RAC 105. A veure, ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest. El cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. RAC 105, el carnet jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic el dijous dia 25 de juny. Per tant, la setmana que ve, d'aquí una setmana exactament, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al jardí al Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i també de Naina, mira-la. Ai, sí, ganes ja de veure en directe aquests grandíssims concerts. Si tu també vols ser una de les persones afortunades que vingui de manera totalment gratuïta al Jardí del Palau Robert a veure Max Navarro i Naina, doncs entra ara mateix a rac105.cat. Allà et trobaràs un formulari, l'omples i a veure si estàs de sort. Esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. Festival, eh? Al Harry Styles també li hem enviat la invitació. A veure si es passa, no? Té una cerveseta.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Rosé, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: El cotxe. Estimaràs les retencions.
7: Mira que bé! De nou obres!
8: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
9: La, la, la, la, la, la, la...
10: Mira per on vas, idiot!
6: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
11: No hay nada mejor que cocinar con música.
8: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
12: La teva música!
6: A la feina, et semblarà estar de vacances.
13: Perdoni, podria cobrar-me?
8: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
6: Allà on siguis.
8: Facis el que facis.
14: Millora els teus dies amb REC 105.

Doncs aquesta va ser la primera cançó que li vam conèixer a Tones and I, no només nosaltres, sinó el món sencer. Es veu que la va començar a cantar al metro, eh? Sí. I de cop, mira, la cosa va anar escalant i es va acabar convertint en un dels himnes de la música pop reconeixible pràcticament des de l'espai, tu. I parlant d'himnes de la música pop, en aquest cas és una cançó en català, però crec que també ha tingut una repercussió enorme. De fet, des de l'estiu passat, de fa dos estius, què de l'estiu passat? De fa dos. I mira, encara segueix sonant amb força. I sí, està més morena que mai, tu. La Marina, eh? Ai...

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs aquí la tenim, Olivia Rodrigo, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Drop Dead, que forma part del seu darrer treball, el seu darrer disc, que és una autèntica meravella i que et recomano de la baix, de pe a pa. Drop Dead. Això sí, un títol llarguíssim del disc, que no digues. Va, que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, de seguida a l'Albert Buscarons amb les millors cançons, però no marxis perquè tenim preparat els Catarres, Rosalia i també el Mamadou Xabans. Amb aquesta cançó meravellosa que es diu La millor gent del planeta, que sou vosaltres. Clar que sí, home. Gràcies per ser-hi. Demà més, a partir de les 11 del matí, aquí en Rigorós, directe després del matí a Codina. Tampoc.

0: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105.

0: Des de ben entrat el 2026 que aquesta cançó es va posar de moda.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscaró.
0: I aquí continua amb nosaltres, fent-nos costat al End of Beginning de Joe, sonant quan són les 2:03 de la tarda. Què tal? Benvinguts a aquest dia, aquesta nova tarda, en què seguirem repassant els teus números 1, la música de RAC 105. Bona tarda. Benvinguts, gràcies per ser-hi, i no perdem ni un minut perquè tenim molt per escoltar. Mira, de seguida, un dels grans números 1 de Teddy Swims. Sona Lose Control, tot just després d'aquest gran hit de Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
8: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
9: Una experiència autèntica per a tota la família.
8: Lo 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
9: Us hi esperem.
8: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
9: Terres de l'Ebre.
8: Reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Aquesta és Shakira posant música al Mundial, aquest Mundial que ens està fent descobrir dos països o arxipèlags, sigui Curaçao o sigui Cap Verd. Sabíem que existien, però els està col·locant al mapa d'alguna manera, aquest Mundial de Futbol. Arriba de Dai Dai, com dèiem. De seguida escoltem una cançó que fa estiu. Torna a sonar el Glad You Came de The Wanted, estava guardada en un calaix, i torna amb les bones temperatures. Abans, una de les de Ginestar, de les que més ens agrada que celebrem i que cantem des del principi fins al final. Segur que tu també. Tot el que ens queda.

cançó de Milky, un clàssic dels Odens dels 2000, ara en versió de David Guetta, Just the Way You Are. Doncs ja que hem agafat el ritme, no el deixem escapar, arriba una de les cançons més populars de Dua Lipa, el New Rules.

0: REC 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM. Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més RAC 105.

0: postres. Hora de la síndria. Ell ho sap, Harry Styles. Per això ens porta aquesta hora el Watermelon Sugar. 2:15 de la tarda.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: És moment de passar-nos per una de les cançons de Karol G, artista que ens visita l'any vinent, juny del 2027, dues nits a l'Estadi Olímpic, amb els seus hits en viu, com aquest Contigo.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

aquelles imatges tan maques hem vist de Rosalía, que vida al Madison Square Garden, anava a fer un dels seus concerts, de la mà de la seva parella, la Loli Bahia, qui li va dedicar una cançó en directe, La Perla. Després de tanta perla, doncs, mira, nosaltres ens n'alegrem moltíssim que hagi trobat ja la joia. 10 minuts i les 3. Arriba The Weeknd, un altre dels artistes que té una parada prevista a Barcelona el 2027 i serà per tancar l'estiu 1 de setembre a l'Estadi Olímpic, encara amb entrades a la venda a Ticketmaster.

0: La cançó Immortal, passen els anys i en la que Prayer continua tenint noves vides. El clàssic de Madonna, ara en mans del DJ Josh Fowers. Són les 3 i 3 minuts. Què tal? Com va el dijous?
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Estem començant una hora

0: La teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
3: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Brownie, The North Face o Tous. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
9: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: Rec105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: La teva música.

was born with a broken heart, doncs, amb aquest cor trencat. Ell en conquereix uns quants amb la seva música, amb la seva actitud, amb el seu porte, perquè quin tio, Damiano David, acabes d'escoltar la seva primera cançó en solitari post Maneskin. I abans d'escoltar una de les melodies que sempre acompanya l'estiu, el Stereo Love d'Edward Maya,

és més que possible que Shakira estigui travessant el millor any de la seva vida professional. Ja fa un any, justament, que està dins una gira mundial que també la portarà per aquí prop, no passa per Barcelona. Ja saps que Europa només fa parada a Madrid. Serà en una residència de 12 nits pràcticament consecutives entre els mesos de setembre i octubre. Una mica l'estil Bad Bunny, no?, que ha fet 10 nits a Madrid. Doncs igual, Shakira també és la reina del Mundial de Futbol, però hem decidit recuperar aquesta hora un dels seus grans temes, Las de la Intuición, per donar pas als nostres estimadíssims germans Serrasolses. La nova dels Ginestà es diu Perdre el cap.

0: REC 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Aquestes són les novetats de RAC 105.
3: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julia.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.

Tame Impala s'han coronat amb una de les cançons més importants de la temporada. Jenny de Blackpink també li dona el seu toc a aquesta nova versió del Dràcula. 8 i les 4 i encara tenim imatges gravades, i si no va ser-hi, pots passar-te per l'Instagram de RecSensim perquè allà en tenim alguna, de l'actuació. L'última a la comarca d'Osona dels Oques Grasses va ser la primera part d'un comiat que culminarà l'octubre a l'Estadi Olímpic amb 4 dates. Aquests són els Elefants.

0: Reliquia, una altra de les cançons amb les que toquem el cel, de l'àlbum Lux de Rosalía. Són les 4 i 3. Bona tarda.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí seguim en directe des de la teva ràdio, això és RAC 105, avançant en aquest 18 de juny, ara mateix, amb una de les veus amb més personalitat de l'actualitat. Tot i que ja podria espavilar, he dit alguna cosa nova, que la trobem a faltar. RAC 105. Parlem de Chapel Row amb Good Luck, Babe.

0: tu. La teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
3: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
8: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
10: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 609. I sí, també per autònoms i empreses.

Aquest és el Fever Dream, nova cançó d'Alex Warren que escalfa motors de cara a la presentació del mes d'agost del seu nou àlbum. La febre sí que ens puja a nosaltres amb aquestes temperatures, eh? La cosa comença a posar-se seriosa. Des d'avui mateix, ja ho notes, no? Doncs aquí estem, rebaixant la cosa.

Doncs ja tenim als cinemes la cinquena entrega de Toy Story. Serà una de les pel·lis més vistes aquest estiu, i tant que sí. I a la banda sonora, sorpresa, perquè jo diria que Taylor Swift l'únic premi que li falta guanyar és l'Oscar, i ha dit, pera, ja ha de fer la banda sonora per tenir un Oscar. Doncs aquí la tens. I Knew It, I Knew You, per acompanyar les noves aventures de les joguines. Doncs en punt, 4:45 de la tarda, aquí seguim fent uns bailoteos, que és el que ens demana el cos a aquestes hores. Arriba un dels hits dels dies.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Matina Codina Best Moment.
3: Patética imagen de los nuestros. Y es que esto no es la selección. Lo de ayer era el Barça. La selección completamente hipotecada por el Barça. Cubarsí, Gavi, Ferran.
4: ¿Por qué tanta tensión?
3: Bueno, el único de la defensa que no era del Barça se llama encima Laporte. Lamine Yamal no hizo nada en toda la primera parte.
5: Hombre, pero si, si no la vas a jugar, si va... que te rajo.
3: ¿Qué? Y Olmo, más de lo mismo.
5: Que tampoco va a jugar la primera parte.
3: La única nota positiva, nuestro mejor jugador. El lateral izquierdo.
5: Sí, Oma.
3: Marco Curella.
5: Sí, Oma.
3: Del Real Madrid.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
6: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
6: Instagram.
0: TikTok.
6: Facebook.
0: X.
6: YouTube.
0: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu? Què esperes?
6: Som a tot arreu.
0: 100.000.
7: I pujant.
0: La teva música. Wow.

0: Creant onades, aquesta cançó de DNCE, va ser un èxit d'estiu, i aquest 2026, per què no la podem anar recuperant de tant en tant? Ens agrada. De fet, no ha deixat mai de formar part de la família de Rexen 5, aquesta de DNCE.
1: La teva música.
2: Rexen 5.
0: Seguim avançant. Més números 1, ara amb Billie Eilish i el Birds of a Feather.

0: Aquesta és una cançó ben sabrosona que ens acompanya en aquest tram final de la tarda. Però abans t'he de recordar una cosa interessant, i és que torna el Clotilde Fest. Tenia moltes ganes ja. Meravellats quedem amb els encants del Max Navarro i la Naina, els protagonistes dels nostres dos concerts.
1: No sé,
0: serà quan? Dijous vinent, dia 25 d'aquí, tot just una setmaneta a partir de les 8 de la tarda. El Carnet Jove, la Generalitat de Catalunya i RAC 105 et portem un dels concerts del Clotilde Fest, amb aquestes dues estrelles de l'actualitat musical. Vols venir? Ve de gust? Doncs vinga, va. Que encara hi ets a temps. Tenim moltes peticions, eh? Farem sorteig entre tots. I aviat començarem a enviar les vostres invitacions. Només heu d'entrar a rac105.cat. Complir el formulari que hi trobareu i amb una mica de sort allà ens veiem. Jardí del Palau Robert, dijous 25 de juny, 8 de la tarda, amb el Max Navarro i la Naina, que arriba amb cançons com aquesta que es diu No sé d'allà. Un any més, Clotilde Fest, també amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: És Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: Paloca tu, calma.
5: Dios mío, te dio duro.

0: les bones propostes que tenim per aquí per Raxen 5, evidentment, és aquesta d'Olivia Dean, eh? Mena i nit. A mi m'agrada.
1: M'encanta.
0: Veus? No sóc l'únic. Va, així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa del Ja Tarda.
2: Sí,
0: engrescats, com sempre, i que no falti. Els dijous, eh? Wednesdays, això es nota.
2: Ai.
0: Va, després de l'Albert Buscarons, que m'ha deixat aquí un silenci ben xulo. Hem començat i... Oi, què passa? Que no sona res. Doncs va, quatre horetes de bon rotllo, bona música. I festa, festa, com dirien, festa, festa. Ja ho diuen, ja.
3: Està com una cabra.
0: I tant. Tot el dia. Va, recorda que en res encetem tema del dia avui amb un regal molt xulo, així que estigues atent, eh?
2: Sí.
0: A més, tenim cançó efemèride, coses que van passar un 18 de juny com el d'avui. També va tallar cançons roast musical. Contarem tres que t'agradaran, ja veràs. A més, versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp. Vinga.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Explica'm. Passes calor o no, eh? Estem una mica...
2: No puedo.
0: Sí, sempre igual. Però és que és veritat, ja veuràs. Arribarem a l'agost, que ja no... No sabrem ni... Estarem tan desfets que no podrem ni caminar, eh? Una cosa. Vinga, va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparats per aquí una bona història que ens portaven els One Direction. Aquesta dona bon rotllo. What makes you beautiful? Com ho he dit, això? Ai, mare, com anem?
2: Ai, mare.
0: Sí, exacte. Va, puja volum, vinga.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: Drop Dead, Drop Dead. La nova que ens porta l'artista nord-americana, que
1: ole!
0: Sí, també ens agrada, evidentment, en aquest programa. Barre, 15 minuts que passen de les 5 de la tarda. Què, com ho portes? Avui estem fatal. Estem de dijous a juernis, com diuen alguns. Però fatalíssim. Ja ho diuen ja, si és que...
2: Henry Fong, lo
0: sí,
2: máximo.
0: Lo máximo de pesado. Per cert, que avui ens ve de gust, sí! Ens ve de gust posar aquest himne que ens van fer amb molta il·lusió i carinyo i que de tant en tant, mira, el punxem, l'himne del Ja Tardes, d'aquest programa, sí! Ai, d'estiuet!

0: Sí, fem bum-bum. Toma. Mira, mira, és una cançó així estiuenca que ens fa il·lusió punxar de tant en tant.
1: Ai.
0: És l'himne d'aquest programa. Una mica... Transmet l'esperit, també, eh? Així, friki, aquestes coses, sí, sí. Va, anem a encetar tema del dia, perquè si no, comencem aquí i no... No avancem, és que... Sí. Ja pots riure. Val, tanto perquè avui ens posem gastronòmics, però potser no gaire fins. Sí, ara m'explicaré. És que avui coincideixen tres celebracions curioses, perquè és el Dia de la Gastronomia Sostenible. Sí, això és veritat, eh? També és el Dia Internacional del Sushi.
2: Oh!
0: I el Dia Internacional del Falafel. Sí, tot coincideix avui, 18 de juny. I per això, clar, aquí el programa ens ha fet pensar... Ostres, si bé hi ha plats que ens canvien la vida, perquè dius, oh, que bo, oh, que... Això està tremendo, no?
2: Mm.
0: Sí, no? Però n'hi ha altres que ens la compliquen una mica. Sí, perquè... Clar, hi ha plats d'aquells que demanes perquè tenen bona pinta i després com que no t'agraden massa, saps? Llavors avui farem un especial... No farem bona cuina, sinó cuina xunga. Sí. Cuina xunga, avui sí. Avui volem preguntar quin és el pitjor plat que has tastat mai? Que has tastat? Que no sé parlar. El pitjor plat que has tastat mai, vull dir, no sé. Hi ha gent que no, precisament no li agrada el sushi. Jo tot el contrari, a mi m'encanta. Només menjaria sushi, no? Però, no sé, o aquell plat picant que et va fer veure la llum, les estrelles i tot. Sí, sí. O no sé, una amanida de tan saludable que era que va sentar malament. No ho sé. El pitjor plat que hagis tastat mai, si pot ser també així un plat d'estrangers, no? Aquests coses... Bé. Doncs explica'ns-ho al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, i al tanto, perquè avui tenim... Mega regalat! Avui us portem al Festival Vallviva! Tanto perquè se celebra del 8 al 12 de juliol al cor de la Garrotxa! De la Garrotxa! No sé parlar. Al tanto perquè tenim entrades dobles pel dia que trieu. Ja saps, del dimecres 8 al diumenge 12. És que hi ha un munt de coses. Clar, si no les puc explicar totes. Mira, per exemple, el dijous 9 tens Antonio Orozco, Max Navarro. El divendres 10 tens Teràpia de Xoc, Sara Roy, Mon DJ. Dissabte, Anna Torroja, Mariona Calo. Sí, tens de tot... Festival Vallviva. I simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp explicant què és allò que has tastat i que no trobaràs al Festival Vallviva, no? Allò que has tastat que no et va... El pitjor que has tastat mai. Perquè al Festival Vallviva també tenen cuina i de la bona, eh? Proposta gastronòmica d'estrella Michelin, cuina d'autor i food... sigui, food quilòmetre zero. I menjar quilòmetre zero, clar. En fi, tot això al Festival Vallviva. Recorda, del 8 al 12 de juliol tens tot el cartell i entrades a vallviva.cat. Vinga! Va, si vols entrada doble, tu i qui vulguis, per qualsevol dia, el que triguis, doncs envia'm un àudio i explica'm allò que no et va agradar massa, eh? La vas tastar i dius...
1: Ai.
0: A 608-71-741. De seguida repassem aquests missatges. També peticions musicals, evidentment. Com, per exemple, mira, podria ser aquesta. El so dels Mocho, una de les que recuperem avui, és el Lady, Hear Me Tonight.

0: Pepa Música.
1: RAC 105.
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky, càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
7: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
6: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
0: La teva música. Ya tardas.
8: Henry Fow, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
9: Ay, ay, ay, ay.

0: El treball que ens porta Shakira amb Burna Boy, aquesta història que escoltarem molt aquest estiu. Per si no t'has cansat ja, eh? Dai, dai. Una mica el guaca-guaca, eh? Una guaca-guaca del 2026, evidentment. Va, re, un parell de minuts i arribarem a dos quarts. Això és el Getardes, per si no ho saps jo t'explico. I avui estem repassant plats i menjars d'aquells que millor no haver-los tastat mai. Sí. El pitjor plat que has tastat a la vida. Vinga, explica'm-ho.
1: 608-7171-4.
0: Va, recorda que avui tenim megapremi. Sortegem entrada doble per qualsevol dels dies del Festival Vallviva, a la Garrotxa. Aviam, 608-7171-4. Mira, hola.
2: Bona tarda. Hey. Doncs jo l'únic plat dolent que he tastat, sí, va ser el primer dia que vaig anar a casa dels meus sogres. Oh, no. I em van fer un plat de bledes, el primer dia. I és avorrit per tota la meva vida. Fa 34 anys que estem casats i mai més he provat un plat de bledes.
0: Ostres.
2: Horrible. Bona tarda, família.
0: Oh, bona tarda. Però els sogres ho van saber algun cop a la vida? Ai, mare. Així que vas entrar amb bon peu, eh? Sí, sí. Brutal, brutal. Va, més plats per aquí, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hola.
3: Mira, el pitjor que he menjat mai...
0: Què?
3: Són unes xips de bacallà que vam comprar a Islàndia.
0: Oh!
3: Oi, quina pudor que feien aquelles xips. I de gust horrible. Uf, fatal.
0: Uf.
3: No ho recomano, era la típica turistada. Bueno, a veure si hi ha sort, perquè jo soc d'Olot i...
0: Ah,
3: i m'aniria superbé poder anar al concert Vallviva, sobretot a veure l'Antonio Orozco, que m'agrada molt, amb la meva mare.
0: Oh,
3: un petonet i bona tarda. Adéu. Va, que vas tard, va,
0: sí,
3: que vas tard.
0: Sí, sempre anem tard aquí, home. Doncs bé, bé, està bé. Les xips de bacallà. Curiós. Va, tu també, explica'm el pitjor menjar que has tastat. El pitjor plat que dius, és que no... Per què ho vaig fer? Per què?
4: Ai, Déu meu!
0: Per què? 608, clar, potser tenia bona pinta, però no. 608-7174, va. Una estoneta més, també peticions musicals. Ara qui arriba per aquí és Carl i Red Jepsen, amb una mica de bon rotllo. Sí. I really like you.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: és el treball que ens porten els Amics de les Arts. Una de les més recents, de fet, eh? Segurament a ti. S'enganxa, sí, com totes, sí. Ai, senyor. Va, re, en 20 minuts arribarem a les 6. Aquí el Getardes estem eufòrics. Sí, mira. Home, és dijous, juernis, juernis. Va, aquestes hores, que et sembla si encetem la batalla d'avui? Batalla de cançons, eh? Poca broma.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, atenció, perquè per fer aquest roast musical farem una cosa molt senzilla, que és mirar el calendari i somriure. Sí, sí. Perquè, clar, és que aquest cap de setmana arriba oficialment l'estiu! Que molts l'esperàveu ja, bueno, amb candeletes, com diu a casa meva, eh? Aquella època en què els dies s'allarguen, les nits s'escurcen, els plans es multipliquen... Ara fa molta calor, això també, eh? Qualsevol excusa és bona per acabar en una terrasseta, a la platja o en una festa major, eh? Per què no? Vinga. I si hi ha una cosa que té cada estiu és la seva banda sonora, i per això... Avui enfrontem tres cançons que respiren estiu o, si més no, parlen de l'estiu. Eh? Sí. I tu, com sempre, tries quina és la teva preferida, la millor. Bé, sí, que agafa el telèfon, obre WhatsApp i explica'm quina és la que més t'agrada. Va, anem a...

que prefereixen els capvespres, la carretera i aquella nostàlgia tan especial que només porta l'estiu. La proposta dels Texas amb aquest Summer Sun. No Sun, Sun de Sun. Doncs si és la que més t'agrada, també m'ho pots explicar. I anem amb l'última, l'opció número 3, els de casa. Gotta...

0: és exactament el que pensem tots quan arriben les vacances, eh? Que això duri per sempre. La proposta del Figaflaues, que no s'acabi. I ara és el teu moment, ja t'ho sabe, no? Moment de que m'expliquis quina és la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Si haguessis d'escollir una sola cançó per posar avui mentre dones la benvinguda a l'estiu, bé, al cap de setmana, perquè no és avui, és al cap de setmana, doncs quina escolliries? Va, recorda, opció número 1 amb David Tabaré i el seu Summer Love, opció número 2 amb els Texas i el Summer Sun, o l'opció número 3, els Figaflaues, que no s'acabi. Recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte. Sabrem quina guanya. I que afanya, t'ha de dir, a votar la teva. Exacte. Va, anem amb més. Moment de Meghan Trainor, una així divertida.

0: Calvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
4: En un podcast concentrat i sense pauses?
3: Desig concedit.
5: És el flipat del cinema.
6: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
3: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
5: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
3: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
4: I porta'ns on vulguis. La teva música.
3: Rec 105.
4: Ja tardes.
3: Ràdio en estat pur.
4: Amb l'Enric Font.
3: A Rec 105.

0: Sí, no sé com ho faig, que les canto totes, totes, totes, totes. No se n'escapa ni una. Aquesta no és menys. El so de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti, evidentment. Ai, com mola, eh? Dona, creix que creix. Festa, festa. Va, re, en qüestió de 7 minuts arribarem a les 6 de la tarda. Recorda que avui és el dia de la gastronomia sostenible i coincideix amb el Dia Internacional del Sushi i del Dia Internacional del Falafel. Sí, sí. I com ho celebrem? Doncs preguntant què és el quin és el pitjor plat que has tastat mai. Això no vol dir que estigui dolent ni el sushi, ni el falafel, ni res d'això. Però mira, ens ha vingut per aquí. Per això, què el fa tan terrible aquest plat que has tastat? Explica'm el WhatsApp i entraràs en el sorteig d'aquestes entrades dobles per gaudir de qualsevol dia del festival Vallviva a la Garrotxa.
1: Ens ho muntem bé, eh?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, va, mira, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric. Soc en Miquel de Vidrera.
0: Home, què dius?
3: I el pitjor plat que ja he provat, que per primera vegada dic, hòstia, si no provo no pot ser si m'agrada o no, va ser els callos. No vaig posar aquesta cosa tan gelatina a la boca i, bueno, una mica més les papilles de quan era petit. I mai més he provat aquest plat.
0: Ah, mira, veus.
3: Vinga, enhorabona pel programa, ja si tinc sort i me toca les entrades.
0: Aviam, aviam, sort, sort. Veus, si no ho tastes no podràs dir mai si t'agrada o no. Això també és veritat. Va, tu també, explica'm aquell plat, aquell menjar que dius, és que no, per què ho vaig fer? No, horrible. Doncs 608-71-741. Va, que t'haig d'explicar coses interessants. Perquè per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir o per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat seran molts més, molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
4: L'Enric Font presenta Ja tardes.
2: Ja tardes. A RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
3: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: RAC 105.

0: Una d'aquestes que també carrega piles és escoltar-la i, bueno, aquí festa, festa, eh? Déu-n'hi-do. El so de Just Fawa, de so disco, tot completament, so de club. Amb el tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Sí, sí, sí. Va, 4 minuts a les 6, aquí estem, com sempre, el Ja Tardes. Avui de juernes, és que... Què està passant? Sí, com a cabres, sí, com a cabres. Va, anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un 18 de juny com el d'avui, i és que, no sé... Bé, jo crec que sí que ho saps, perquè ho hem comentat abans. Avui se celebra el Dia de la Gastronomia Sostenible. Nyam, nyam. Un dia per recordar que menjar bé també pot significar cuidar el planeta. Apostar per productes de proximitat, de temporada, i reduir també el malbaratament alimentari. Són petits gestos amb un gran impacte, així que una gastronomia més sostenible beneficia el medi ambient, dona suport als productors locals i ajuda a preservar els recursos per les futures generacions. Així que avui toca gaudir del bon menjar, però també de cuinar i consumir amb consciència. I això coincideix també que és el Dia Internacional del Sushi, el Dia Internacional del Falafel. Era. Però és que també a tot això, clar, això no ho hem comentat, que és el Dia Internacional del Pícnic. Dia perfecte per estendre una manta sobre la gespa, omplir una cistella de coses bones i gaudir d'un àpat a l'aire lliure. És que... impagable, això, eh? Entrepans, fruita, truita, alguna cosa dolça. I si hi ha bona companyia, encara millor! Avui toca sortir al parc, o a la platja, o a la muntanya, perquè menjar a l'aire lliure sempre té un gust especial. Avui va de halar, eh, tot. Va, per últim, amb aquests dies internacionals, també és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. Un dia per recordar que les paraules tenen un gran poder, eh? Poden fer mal, però també poden construir ponts o fomentar el respecte i acostar les persones. Promoure el diàleg, l'empatia i el respecte per la diversitat és la millor manera per plantar cara als missatges que inciten a l'odi o a la discriminació. Així que, ja saps, avui toca parlar amb respecte, bé, avui cada dia. I escoltar i sumar, perquè una societat millor també es construeix amb les paraules. Ah, que bonic. Va, anem ràpid, perquè tenim moltes coses avui. Anem ràpid a les estrenes musicals, que n'hi ha moltes. Mira, per exemple, un 18 de juny, però del 91, la cantant Cher va publicar el seu 21è àlbum, anomenat Love Hurts. On podem trobar èxits de la diva nord-americana com aquest. Xup, xup, the Xup Xup Song. Ben bé que hi ha un canal que no va bé, eh? Fa coses rares. En fi, va, 5 anys més tard, un 18 de juny, però del 96, va ser Toni Braxton la que va estrenar el seu segon àlbum, Secrets. I en aquest àlbum, doncs, trobem una de les cançons més exitoses de la seva carrera, com aquest, Unbreak My Heart. Ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, també un 18 de juny, però del 2007, va ser David Guetta. Va publicar Pop Life, el tercer disc del DJ francès, on trobem grans propostes que hem ballat moltíssim, com aquesta. Love is gone. Va, i per últim, el 2010, el polèmic raper Eminem va estrenar el seu setè àlbum, anomenat Recovery, on trobem aquesta col·laboració amb Rihanna, que va ser tot un superèxit. Home! Not the way you lie. Right, like Va, a part d'aquestes estrenes, avui, mira, volem retre homenatge a una diva que sempre recordarem. Ella és Rafaela Carrà. Explota, explota, sí! Explota! Avui hagués celebrat el seu aniversari la dona que demostrava que es podia cantar, ballar, presentar un programa, fer somriure un país sencer. I tot això abans d'anar a publicitat, eh? Sí. Si és que en tenia tantes. Home! I ara que arriba la revetlla de Sant Joan... Doncs això, aquestes sonen sempre, eh? Les rebelles, els guateques... Doncs res, avui un petit tribut a aquesta dona. Mira, purpurina, alegria, talent i una dosi infinita de carisma made in Italy. On després d'uns anys a deixar-nos, també ens ha deixat perles. Entre cometes, clar, perquè eren versions com aquesta. Home! Va, anem a repassar aniversaris perquè avui celebra 84 anys Paul McCartney. Home! L'home que semblava haver escrit la banda sonora de Mig Planeta, no? Una mica. Ho sembla, ho sembla. I encara té melodies de sobres pel calaix, ja t'ho dic. Amb els Beatles va fer un munt de cançons, ell sol o ben acompanyat també en té unes quantes, com aquesta, mira, és en Michael Jackson, poca broma, o una de les més recents, amb Rihanna, Kanye West. 84 anys de genialitat, cançons immortals i una llegenda que continua sonant tan fresca com el primer dia. Ole! Va, i per últim, ara sí. Avui fa 38 anys a Josh Dan, el bateria dels 21 Pilots. Bé que sembla pensar que tocar assegut és una opció massa avorrida, el tio, Sí, sí, ho fa tot dret. Com a motor rítmic dels 21 Pilots, doncs converteix cada concert en una demostració d'energia, perquè salta, corre, puja damunt de la bateria... Bueno. Doncs 38 anys de baquetes amb turbo! Espectacle a l'escenari. I això sí, adrenalina està pur. I per això la cançó efemèrida, evidentment, és una dels 21 Pilots. Anem a recuperar el seu Ride, una altra de les que ens venia de gust aquest dijous. Estem a tope de power.
1: Oh, yeah. Venga.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale. Pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Lady Gaga amb aquest Abracadabra.
1: Ai, estem a tope, tu. Sí.
0: Qüestió de 9 minuts, arribarem a 2:15. Missatges, comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquest megapremi que tenim avui. Recorda que et portem al Festival Vallviva, que se celebra del 8 al 12 de juliol al cor de la Garrotxa. Tenim entrades dobles perquè tris el teu dia. El dimecres 8, el diumenge 12. Clar, per exemple, el dijous hi ha Antoni Orozco, Max Navarro, entre d'altres. El divendres 10, per exemple, mira, Teràpia Xoc, Sara Roy, Mon DJ. El dissabte 11, Ana Torroja, Mariona Calo, DJ Curva, de tot. Així que pots triar el dia que vulguis. I simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me aquell plat, aquell menjar, que sigui el pitjor que has estat mai.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. I de pas, què el feia tan terrible? Sí. Mira, hola.
3: Ep. El pitjor plat que he tastat és un cuscús de vísceres a París.
0: Com?
3: On hi havia fetge, ronyó, tot triturat amb el cuscús. Oh. I la veritat és que era asquerós. I una mena de plat cuinat de vísceres de vedella a Malta, que també era molt asquerós. Però com que de la colla que anem hi ha qui demana aquestes coses i jo ho vull tastar tot, doncs a vegades em passen coses d'aquestes que tasto coses i després estic una setmana pensant en allò tan fastigós, però ja està. Continuo tastant de tot. He tastat coses molt bones, però a vegades no em surten bé.
0: Sí.
3: Vinga, una abraçada.
0: Apa, adéu.
1: Déu-n'hi-do. Que em dieu cada cosa que posa els pèls de punta i no pel bon sentit.
0: Mira, per aquí també em comenten algú de Paris. Mira,
4: Iepa, bona tarda des de l'Empordà.
0: Hola, què tal?
4: Jo us puc dir que una vegada vaig anar a París, amb tota la il·lusió del món, i fent això que en diuen el guiri, vaig demanar l'endolleta.
0: Com?
4: La mare que em va parir.
0: Però què és això?
4: Mai més! Mai més!
0: Però vull saber què és això. M'ho has d'explicar, m'he quedat amb les ganes. L'endolleta, dir? L'endolleta?
4: Amb tota la il·lusió del món...
0: Què vas demanar?
4: I fent això que en diuen el guiri, vaig demanar l'endolleta.
0: L'endolleta? No sé què és. 608-7-7-4-1, va, anem a més. Més missatges i més plats així una mica escarosos, per què no dir-ho.
5: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
5: Doncs mira, el menjar que pitjor, que més dolent estava que he provat, va ser en anar a un gran supermercat, no diré el nom, amb la meva tieta, i ens donaven de provar aquests mostres de menjar, no? I hi havia un gazpacho, que me'n recordo que es deia Ozu.
0: Sí.
5: I el vam tastar i mira, la noia es va quedar amb una cara perquè no sabíem on ficar-nos, eh? La cara de descomposició al tastar aquell gazpacho va ser, horrible, una experiència horrorosa. Des de llavors no provem res que no coneguem. Adéu!
0: Tampoc és això. Les coses s'han de tastar sempre. Ara, hem d'anar amb precaució, això també. Poder estar passat, jo no ho sé. Va, 608-7-7-4-1, tu també pots explicar, aquell plat que encara te'n penedeixes, no?, d'haver-ho tastat.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Va, que tenim mega premi avui, eh? Avui s'ho val. Va, seguim amb més, el moment dels Coldplay amb Beyoncé, amb aquesta Him for the Weekend.

0: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
0: La teva música. Ya tardas.
12: Henry Fon, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
13: Ay, ay, ay, ay.

0: sé per què, però sempre que escolto aquesta cançó em ve al cap la versió que vam fer en el seu dia al Matina Codina, eh? Ah, peset, peset, tot tallat, tallat. Ai, de la... Bona proposta de Bruno Mars amb la Rosé de les Blackpink, eh? Ai, tela, tela.
1: Hola, què passa?
0: Ai, què passa? Aquí estem, eh? Ja tardes. 6 minuts que passen de 2 quarts. Ja saps que cada tarda fem una batalla de cançons, oi?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Que en aquest programa avui obrim oficialment la porta a l'estiu. Sí, aquest cap de setmana arrenca l'estació més esperada de l'any. Arriben també les vacancetes, alguns. I arriben, què més arriba? Les terrassetes, eh? Sí, les festes majors, els festivals, els primers banyets. I sobretot aquelles cançons que no, o sigui, només escoltar-les ja fan olor a crema solar. Així que avui volem trobar la banda sonora perfecta per donar la benvinguda a l'estiu 2026. Així que enfrontem 3 cançons que anomenen d'una manera o altra a l'estiu amb aquest ADN tan calorós. Eh? Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem a enfrontar. Anem amb l'opció número 1.
4: Amor de verano.
0: Un clàssic de les pistes de ball que ens transporta directament als estius dels 2000. Oh, sí. Oh, que bonic. El so de David Tabaré amb aquest Summer Love. La teva preferida? Doncs explica-m'ho, va, vinga. Un àudio al WhatsApp. Potser prefereixes l'opció número 2. Una mítica. És elegància, nostàlgia, una d'aquelles melodies que semblen un capvespre davant del mar, eh? Sí o no? Summer Sun, el so dels Texas. És la que t'agrada? Doncs explica-m'ho, va. O potser prefereixes l'última opció número 3, els de casa.

0: pensem quan arriba el bon temps és precisament aquesta, eh? Que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu. La proposta dels Figaflauers, que també la pots votar, ja saps, al WhatsApp.
1: 608-717-141.
0: Vinga, és el teu moment. Quina prefereixes, la més nostàlgica, la més elegant, o la que et fa, ens fa desitjar que els dies llargs no s'acabin mai? La recorda, opció número 1 amb David Tabaré i el seu Summer Love, opció número 2 amb els Texas, Summer Song, o l'opció número 3 dels Figaflauers, els de casa. Que no s'acabi. Al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, així que digues la teva. Vinga, vinga. Va, anem amb més. Ens ve de gust recuperar el bon rotllet del Robbie Williams amb aquest Candy. Ole!

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Fort. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

relaxats a tope, eh? Sí, es nota, es nota. Home, esquernes, aquí, escolta. Tenim ganes de greixca a tope. Passa de Bibi Rexha amb aquesta New Religion. Com ho he dit, això? New Religion. Avui és que he dormit poc, tu, escolta. Sí, sí. He dormit, res, unes 3 horetes. Ai, sí.

0: notes. Nota que no, no, és que ni vocalitzo. Avui no és una cosa... No puedo, no puedo, com deia el mestre. No, no puedo. En fi, va, avui estem fent un especial... No és bona cuina, sinó cuina xunga, eh? Avui ja tardes, especial cuina xunga, perquè volem saber aquells plats, els pitjors plats, de fet, que has tastat. Sí, sí, volem saber allò que dius, és que per què m'ho vaig demanar? Per què vaig ser així? Home! Doncs explica'm, què el feia terrible? On el vas tastar? Què era? Vull dir, tot això ens ho pots explicar, evidentment, al WhatsApp, com sempre.
1: 608-717-141.
0: I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquesta entrada doble per qualsevol dia del Festival Vallviva a la Garrotxa! Del 8 al 12 de juliol, un cartellàs impressionant, i és que, a més, allà sí que hi ha teca de la bona, eh? Proposta gastronòmica d'estrella Michelin.
2: Hola!
0: Sí, poca broma. Aviam, 608-717-141, tenim comentaris com aquest. Hola!
3: Molt bona tarda. Ei. A veure, el pitjor plat que he tastat, ben bé un plat no és, però... El famós entrepà de calamars, a veure, què voleu que us digui? Sense el pa amb tomàquet, allò és més soso. No, que li falta moltíssima alegria a l'entrepà de calamars. Vinga, molt bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
3: I, escolta,
0: digue'm,
3: Enric,
0: digue'm.
3: Em podries posar l'última cançó dels Amics de les Arts?
0: Sí, bé.
3: Vinga, bona tarda a tothom.
0: Em sap greu dir-te que avui ja ha sonat, eh? Avui... Anem tard, ja tard. Troba un trosset també, eh? Que això mola.

0: Va, tenim més comentaris, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, missatges al WhatsApp, eh? No, no, no em truqueu, perquè veig que para de sonar el telèfon, eh? Mira, més, hola!
2: Hola, Enric, què tal? Soc l'Albert, des d'Olot. Ostres, doncs mira, jo no puc triar un plat. N'he de triar dos perquè... Traien ganes de vomitar, tots dos. Ai, eren els pitjors plats que he provat. El primer d'ells era en un esmorzar tradicional japonès, era una mena de mongetes que venien amb una substància com molt enganxosa i feien ja feien pudor, però quan es tastaven, sincerament, feia venir ganes de vomitar. I l'altre també és un altre plat asiàtic, que és molt popular al Taiwan. A Taiwan, si heu anat a Taiwan, a Taipei, i heu anat a un mercat nocturn, notareu aquella olor, que és molt característica, que és el tofu. El tofu pudent, de fet, li diuen. És molt popular entre els taiwanesos, tots n'agafen, te'l venen amb tarrossets, i no te'l deixen tastar. Normalment et fan agafar una ració sencera, que tampoc no és massa car. Però... De veritat, a les primeres ja te'ls menges amb aquell fàstic, perquè notes aquella pudor, però a mesura que vas menjant ja és insuportable. I de gust, al principi no està malament, però ja a partir de la cinquena, sisena... Déu-n'hi-do. I res, aquests són els dos pitjors. Dit això, em podries ficar una altra cançó doncs, per treure aquest mal gust de boca? Aviam, doncs, per exemple, de... No es diu pistatxo, es diu festuc. Home! Per la festa. Doncs moltes gràcies, Enric, i a veure si em tornen aquestes entrades per la lliga.
0: Aviam. 608 7741. Doncs va, sí, dit i fet. Anem amb el nostre amic Marcos, eh? Marcos amb K, que sempre... El tio ha estat de gresca, sempre.
3: Festa.
0: Sí, festa, com aquesta, eh? El fas tuqui-tuqui. Vinga, va, puja volum. Quin dijous, escolta.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
2: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
1: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
2: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
8: sí,
7: però fent servir números romans.
8: Ostres, wow. I por i, i, i. I, i por i, i, if. I, i por i, i, i, mi. I, i por if, mi. I, i por uf, ex. I, i por mi, xi. I, i por mi, i, xi, xi. I, i por mi, i, que és mi. I por X, que és mi.
9: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
7: Està clar o no? Són les taules sí, de multiplicar. No,
9: perdó. És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.
10: És el millor que hi ha.
11: Dance. This is Calvin Harris.
12: Hola, Rex and Sing.
13: M'encanta la USA Radio.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: I'm Miley Cyrus.
16: Rex and Sing.
1: De 5 a 9.
17: Ja tardes.
18: Ja tardes.
1: A Rex and Sing. Amb l'Enric Fons.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect...
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot. El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Verisure. RAC 105.

0: amb aquesta història que s'anomena energia, i evidentment que dona energia, cresca el que faci falta. Sí.
1: Ole, ole, lo caracole.
0: Així hem volgut començar, nova hora. En aquest programa, ja tarda, ja tarda. Amb 5 minuts de les 7. Com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia. Una secció on sempre recuperem temes mitiquíssims. Això sí, recuperant tot de variants, de diferents estils. Al tanto, perquè avui aprofitem que just fa 30 anys que Toni Braxton va estrenar el disc on trobem el seu èxit més recordat de tota la seva carrera. Al tanto.
2: Ah, que bonic. Unbreak my heart.
3: Heart, heart, heart.

És el moment en què el drama es vesteix de gala, eh? I decideix cantar-te directament a l'ànima. Des del primer acord, ja saps que aquí no hi ha mitges tintes. Si has de patir, que sigui amb aquesta veu que... veu espectacular i una elegància absoluta. És intensa, emotiva i tan poderosa que et fa venir ganes de mirar per la finestra encara que... amb aquella cara de he viscut masses coses, saps? Una balada immensa, plena de passió i d'aquelles que et recorden que quan un cor es trenca, almenys que soni bé, eh? Sí. I clar, d'aquesta cançó existeixen mil versions. Per exemple, mira aquesta. Comencem amb una d'aquelles acústiques. Aquelles que enamoren. Però també en tenim de dolcetes, eh, evidentment. Oita! Una mica més de ritme, però... aquella dolçó que enamora... Seguim amb més, per exemple. Aquesta és elegant, eh? Aquesta sí. Un toc a bossa nova. Com ho he dit, això? Bossa nova. Però és que fins i tot hem trobat versions reggae. To home now, the nights are so unkind. Espera, no. Avui estem despistats. Què passa? Aquesta és com té un punt...

0: rotllet elegant, també, eh? Diràs que no. Va, i fins i tot a cop de rock. Amb aquesta dels Wizards.
1: Sí!

I si aquesta et mola, el tanto això... És una autèntica bogeria. Versió metal. Oh, yeah. Ara m'ha enganxat al solo, eh? De debò que és aquesta cançó. Quin canvi de rotllo, tu. Va, que seguim, perquè és que això és no parar, perquè en castellà també n'hem trobat, sí. Mira. Tanto perquè aquesta la canta la mateixa Toni Braxton. Sí, sí. Libérame. És que fins i tot a Paloma San Basilio hi va fer aquesta versió. Este nuevo dolor seca mis lágrimas. I no ens podíem oblidar de la versió de Il Divo. Ah, això és la intro, veiem, espera. Què, cantem o no? Vinga, va, arrenca.

regresa a mi. Però el tanto perquè també existeixen versions en castellà, però amb un rotllet així, com més festiu. Ei, ei, ei. Sembla l'orquestra aquella de la festa major. Ole!

clar, i en dents és que en tenim moltíssimes, fins i tot una oficial que va fer Frankie Knuckles, però la versió del dia avui és aquesta ben dolceta, càrrec de O'Neill, al costat d'Ice i Dynamax.

0: Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pou!

0: això només passa
1: ja tardes.
2: Hola, bona tarda, Enric Font.
3: Hello.
2: Cucaratxes, cucaratxes, cucaratxes. Em fa molt de fàstic, molta fòbia, molt fastigós.
3: Panaroles?
2: A Barcelona, desgraciadament, bueno, a l'estiu venen de visita.
4: Ai.
2: Que fugen de les tinieblas. És molt, molt fastigós. Tinc fòbia absoluta a veure-les, a tenir-les a prop, a que corretegin pel voltant. És molt fastigós.
3: Ai, les panaroles. Sí, sí. Mira, fins i tot podem dedicar una cançó a les panaroles, eh?

0: d'aquelles cançons ben xules que ens porten al Sutherland i que està triomfant a tot arreu, evidentment. Aquest tututurú, i tu, i tu, i tu, i tu també. Home, vinga. En uns 9 minuts arribarem a 2:15. Anem-hi de cara perquè tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes també per aconseguir aquestes entrades dobles per gaudir del festival Vallviva a la Garrotxa. Recorda, del 8 al 12 de juliol, i tu tries el dia que hi vols anar. I et convidem a tu i a qui vulguis.
1: Ole!
0: Com mola. Clar, que tens a Antoni Orozco, a Max Navarro, a Teràpia Xoc, a Sara Roy, a Mon DJ, a Ana Torroja i molts més. Simplement vas enviar un àudio al WhatsApp i a explicar-me doncs, aquell plat, aquell menjar que vas tastar i que era horrible, que dius, no puedo, no puedo.
2: No puedo.
0: Exacte. Oh, doncs vinga. El pitjor plat que has tastat mai i què el feia tan terrible, doncs vinga.
3: 608-71-714.
0: Tenim comentaris com aquest que m'han deixat flipat. Mira, hola.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Jo sóc en Didac, de Sant Cugat. Estic aquí conduint i us estava escoltant.
0: Vigila,
4: I m'han recordat molt de quan era petit, un viatge que vaig fer amb els meus pares a Costa Rica.
0: Oh.
4: Vam fer una visita a un poblat indígena i jo devia tenir uns 15 anys. Em van fer provar xitxa. Els indígenes. Estàvem allà en una espècie de casa de fusta.
0: Sí.
4: Tot super exòtic, molt xulo. Jo super entusiasmat i a més era tot era de mala educació no acceptar quan t'oferien xitxa. Jo vaig provar la xitxa. Venga, i em va agradar moltíssim. Volem i vaig voler repetir, vaig demanar més i ja veies el cap de la tribu super content de que jo demanés més.
0: Home, i
4: doncs bé, a l'acabar la visita em diu el meu pare, escolta, tu saps de què estava feta aquesta xitxa? No ho sé.
0: De què?
4: I em diu, de saliva fermentada. Ostres, tu. Em vaig arrepentir d'haver-me après allò, però no t'imagines. Però ja estava fet, així que res, un coneixement més i no ho tornaré a fer, ho tinc claríssim. Res més. Gràcies i felicitats pel programa.
0: Bé, mira, no et va fer cap mal, no? Doncs endavant, tu, escolta. Ai, saliva fermentada. Ai, s'està... Avui tinc mal cos, eh? Avui... Va, més, 608-7-7-4-1, al tanto. Mira, hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Jo, el plat més dolent que he provat va ser un gelat de llentilles a Itàlia, verdaderament. Terrible. Només li faltava el xurís.
0: De llentilles?
5: Una abraçada i gràcies.
0: Un gelat de llentilles? Jo he vist gelat de fabada, però... De llentilles? Ostres. Un dia podríem fer un especial gelats, sortirien gustos que, bueno... De pitufo, En fi, 608-7-7-4-1. De seguida més, ara per això, mira, anem a recuperar el so de Katy Perry amb el seu Roar.

0: Estàs amb l'Enric Font. El teu after work a RAC 105.
1: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda. Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
9: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
10: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: A l'hora de brenyar.
13: Enganya!
12: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.
15: Com profit.
16: Marrano.

0: La nova que ens porta l'Aitana, una altra d'aquestes que no ens deixa indiferents a ningú. I, a més, una altra de les que s'enganxa. Conexión psíquica.
1: Buena suerte.
0: Va, pràcticament uns 5 minuts que passen de 2 quarts aquí al Getardes.
1: Ai.
0: Sembla una cançó de... Charango, eh? Va, ja saps que a aquestes hores també anem a repassar aquests vots i com està la cosa en la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Ole, ole. Avui, per fer aquest roast musical, mira, és que fem una cosa ben senzilla, eh? Mirar el calendari i somriure, escolta. Sí, perquè aquest cap de setmana ja arriba oficialment l'estiu. Sí. Aquella època en el que els dies s'allarguen, les nits s'escurcen, els plans tots es multipliquen i qualsevol excusa és bona per acabar en una terrasseta, en una, a la platgeta, a la piscina, a la festa major, on sigui. I si hi ha una cosa que té cada estiu és la seva banda sonora i per això avui enfrontem 3 cançons que respiren estiu per tots costats, o si més no, el mencionen, eh? Sí, sí. Oi, aquest només fa que riure, aquest. Doncs va... Com sempre, enfrontem 3 cançons i tu tries quina és la millor de totes a través del WhatsApp. Així que va, agafa, obre l'aplicació i vota la teva. Anem amb l'opció número

0: associen l'estiu amb records, amors de temporada i, evidentment, molta festa.
1: Festa!
0: Olé! El so de David Tabaré, amb aquesta que ja té poca broma, eh? Té 20 anys! Diu aviat, eh? Summer Love, és la que t'agrada? Doncs digue-m'ho.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: O potser prefereixes a la número 2. Pels que els hi agrada els capvespres, la carretera, aquella nostàlgia tan especial que només porta l'estiu. És el treball que ens portaven als Texas amb aquest Summer Song. Mira que va sonar això, eh? I l'última, l'opció número 3, els de casa. Que no s'acabi! Perquè és exactament el que pensem tots quan arriben les vacances, eh? Que això duri per sempre, home! I que no s'acabin. El so dels Figaflauas, una altra de les que també pots votar. Ja saps, com sempre, amb un àudio.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam! Que anem a tope i tenim vots com aquests.
4: Bona tarda, Enric. Ui, doncs aquí crec que tenim molt clar quina és la cançó del Roast que més ens agrada. Aviam. La dels
1: Figaflauas.
4: Que es diu... Com es diu la cançó?
1: Que no s'acabi.
4: Molt bé! Doncs això, que no s'acabi l'estiu.
0: Molt bé.

Va, tu també pots dir la teva. Recorda que cap al final del programa repassarem veredicte i sabrem quina guanya. Nervis, nervis. Moment de nervis, sempre. Va, ara per això, moment de Dua Lipa. Anem a recuperar aquesta Don't Start Now.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Fort. A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Hola!

0: Una de les cançons mítiques de Justin Bieber que està de moda de nou. Mira que té ja uns anyets, això. Beauty and a Beat, una altra de les que ens carrega les piles també per aquest pràcticament inici de l'estiu. Eh? Tenim aquí ja la cantonada. Va, és tardíssim, mare meva. Va, en 12 minuts, arribarem a les 8. Tenim molts missatges, molts comentaris i molta... com t'ho diria? Molts plats d'aquests horrorosos, eh? D'aquells que ho vas intentar tastar, però sí. Oh, van decepcionar. Doncs busquem els pitjors... els pitjors plats que has tastat mai, pitjor menjar... I explica'm què era, per què, on estaves... Bueno,
1: envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I tenim aquestes entrades pel Festival Vallviva, del 8 al 12 de juliol a la Garrotxa. Amb un cartellàs brutal. Brutal. Va, tenim comentaris com aquest. Hola.
2: Hola.
0: Ei.
2: Per mi el menjar que em va horroritzar més és l'arròs amb llet. Quan el donaven a primària, quan ens quedàvem al menjador escolar, i era vomitiu. Oh. Vomitiu. Encara ara ho recordo i em donarien arcades.
0: No,
2: recordo més. Paro de parlar-ne.
0: No.
2: Vomitiu. Gràcies. A veure si aconsegueixo les entrades per Vallviva, que visc al costat del Vallviva no he entrat mai.
0: Oi.
2: Gràcies.
0: No, doncs seria un bon motiu, no? Arròs amb llet, tu. Jo no mai no... No he sigut mai amant d'això, eh? Mira més, hola!
3: Jo la cosa que més horrorosa i que no em vaig poder menjar, perquè només l'olor ja em tocava,

0: bava,
1: és l'andullet que me'l vaig menjar a França, no recordo quin lloc, però era un dia que anàvem molt tard, no teníem res per menjar, i vam entrar en un bar, vam demanar l'andullet, perquè vaig veure un senyor que ho menjava, em va semblar que era com una botifarra,
2: sembla.
1: La veritat és que allò no es podia menjar de cap manera. Després vaig saber que allò estava fet amb tripes i, bueno, no sé, coses molt rares, val?
2: Molt
1: o sigui que veig que l'andullet s'emportarà la palma.
2: Sí, sí.
1: Vinga, gràcies.
2: Sí, sí, ja ho sou uns quants que m'heu dit això. 6-7-7-4-8, de seguida més, repassem... És que mira que hi ha plats que entren pels ulls, però després... Ui, ui. Va, que ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Sí, el cicle de concerts d'estiu de Barcelona. RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí. El dijous 25 de juny, això està aquí a la cantonada ja, eh? A les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca, per exemple, mira, d'en Max Navarro.

0: aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. T'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2025 amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes.
2: A rac105.

0: REC 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Covarsí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
6: Difícil.
5: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
7: Bueno, contradiccions de la vida.
5: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
6: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
5: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins. Ai. Perquè Ghana, en català, no és guanyar, sinó passar fam.
8: Metàfora!
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
3: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
5: Enric Font.
4: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Tuki.
1: Festa.
0: Sí. Un salt. La proposta de Marcos amb K, que no ens cansem. No? Va, toqui. Per Festuki, la que tenim aquí muntada sempre, eh?
2: Ai,
0: No tenim remei, escolta. Va, molts missatges, molts comentaris. Ara una estoneta repassarem missatges, però és que, mira, ens ve de gust tornar a posar aquesta cançó. Home, ja que ens la van dedicar, una cançó que és l'himne d'aquest programa. Sí, un himne perfecte.

0: Bum, bum! Quina per aquest estiu del programa, eh? Sense cap mena de dubte. Mare meva. Ole, ole. És que som uns frics. Tots plegats. Va, per dels missatges amb aquests plats avui celebrant el dia... El dia gastronòmic, no? O sigui, el dia de la gastronomia, com és sostenible, això. I, a més, el dia internacional del sushi i el dia internacional del falafel. Avui ho celebrem tot, però li hem donat la volta, eh? Perquè busquem allò que està estat, aquell plat que està estat, que és el més terrible que hagis menjat mai, saps? 608-7-7-4-1. Això en una estoneta. El que també tenim són vots per la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, exacte. Un roast musical avui dedicat precisament a una mica a l'estiu, perquè està, aquest cap de setmana ja entrem directament a aquesta estació de l'any, o aquesta època de l'any, on s'allarguen els dies, nits s'escurcen, arriben els festivals, les festes majors, i que tenim ganes, tu, escolta. La caloreta potser no tant, però és que ja se'n suma... Fa olor a crema solar, ja, tot. I busquem tres cançons que parlen precisament d'estiu. I tu votes, com sempre, a través del WhatsApp. Quina és la millor? Mira, per una banda, tenim l'opció número 1, que és aquesta de David Tabaré. Cançó mítica, de 20 anys ja, eh? 20 anys! Summer Love! Això per una banda, mira, per l'altra... Un mite! Un mite! La proposta que ens portaven als Texas amb aquest Summer Song. Cançó ben elegant i nostàlgia. I per últim, una de casa, evidentment. Que no s'acabi! El gran treball dels Figaflauas. Sigui quina sigui, recorda que la pots votar.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-7171-41. Ja tardes!
0: En una estoneta, doncs, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que...
3: Ai.
0: Hi ha nervis, ai. Bueno, nosaltres continuem, això sí, amb bon rotllet. Com, per exemple, el que ens porta Pitbull, al costat de John Ryan. Mira, un altre així una mica de rebella, no? És el Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, I'm on fire. I tell them, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Ja tardes.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-71-71.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
4: Visca!

0: això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric.

0: És la proposta que ens porten els Búhos al costat de la Leire Martínez. És la nova, eh? No hi ha pla B. Que bonic. 16 minuts que passen de les 8, aquí el del Getardes, evidentment.
1: Hello!
0: Lian-la una mica.
2: Ai, Déu meu!
0: Ai, sí. Avui estic espès. És que no he dormit res, però res. Porto unes quantes hores despert. En fi, potser masses. Tenim molts missatges, molts comentaris i molts plats d'aquells que potser no haver-los tastat mai, eh? Que hagués sigut millor, sí, que són... Oh, horrible. Els pitjors que has tastat, explica'm-los. Va, 608-7174, hola.
3: Hola, Enric, sóc l'Emma. I per mi el pitjor plat del món que he tastat ha estat el sushi.
0: No!
3: I a veure si em toquen les entrades per anar al Vall Viva.
0: Sí, aviam.
3: Adéu!
0: De debò, el sushi? Amb lo bo que està! No, per gustos, cadascú té els seus. Aviam, va més, hola.
4: Bueno, bona tarda, soc la Mònica de Sant Climent.
0: Què tal?
4: Jo, el pitjor que he provat amb la meva mida, i és perquè veia gent que ho agafava, és el marmite. És aquesta pasta que va amb un potet molt petit de vidre, que a Anglaterra, bueno, sobretot a Escòcia, és, bueno, no sé, és com una exquisitez. Bueno, maldit el dia que se'm va ocórrer agafar el potet, untar-hi el pa i ficar-me'l a la boca. Encara me'n recordo. Vinga, passeu bona tarda.
0: Ai, no l'he tastat mai. Ara veus, aquí m'has enganxat fora de joc, també. Va, en tenim més. És que... Mira, hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Bona tarda. Digue'm.
5: Primer, moltes gràcies pel regalasso del sorteig de la setmana passada, que l'he anat a buscar avui, les olives.
0: Home!
5: I, mare meva, tindrem olives per tot el mes.
0: Tot el mes i tot l'estiu.
5: Moltíssimes gràcies, segur que les gaudirem moltíssim.
0: Ai, gràcies.
5: I bé, el plat que he tastat i que no m'ha agradat gens...
0: Quin?
5: No sé si és el que menys m'ha agradat, però sí el que tinc més present perquè és el més recent, i és que vaig tastar a Budapest...
0: Sí.
5: Siluro, no sé com es diu. El peix aquest que té barbes.
0: Oh.
5: La veritat és que estava molt bo, però només de pensar que m'estava menjant aquell peix que té bigotis.
0: Bigotis.
5: Que és gegant i que viu al riu i que... Molta angúnia. El meu vot per la cançó d'avui és la de Figaflauas. Gràcies, adéu, adéu.
0: A tu, adéu. Déu-n'hi-do, hi havia vent, eh? Sí, anàvem amb el cotxe, suposo. Ojo a la carretera, això sempre, sisplau. Va, doncs sí, tot i que tots els peixos estan al riu, eh? O la majoria, la majoria, aviam, ja m'enteneu, estan a l'aigua. Al mar, a l'oceà, on sigui, però... Són peixos, vull dir. En fi, 608, és que poso uns jardins a vegades, eh? I entro i no en surto. 08-7-7-4-1, va de seguida més.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Sí, ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
5: Ja tardes. Amb l'en...
6: Sigui tardor, estiu o primavera,
7: uh-huh.
6: L'Enric Font, yeah, cada tarda t'espera.
7: Uh-huh.

0: que l'escoltarem i molt aquest estiu. La proposta de Shakira amb Burna Boy, Dai Dai, l'himne d'aquest mundial que encara que queda mundial, eh? Dels més llargs de la història, sí? Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? En menjarem de mundial. De futbol, clar. 608-7171, en una estoneta amb més missatges, però ara el que toca, en un minutet arribarem a dos quarts, què toca? Doncs el veredicte de la batalla de cançons d'avui. Nervi!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, moment de tancar línies i obrir temporada d'estiu de manera oficial pràcticament, perquè aquest cap de setmana comença l'estiu, eh? Avui buscàvem una cançó perfecta per donar la benvinguda a l'estació més esperada de l'any. I la veritat és que la batalla ha estat ben calenta, eh? Temperatures... com les temperatures d'aquest cap de setmana que s'esperen allà. Bueno, bueno, bueno. Sí. Va, anem a repassar vots, perquè, clar, per una banda teníem aquesta. Que ha despertat molta nostàlgia, el so de David Tabaré i el seu Summer Love. 20 anys ja d'aquesta cançó, eh? 20! Diu aviat. Recordant estius dels 2000, de les discoteques allà a l'aire lliure, nits que no acabaven mai. Amor de verano. Això per una banda, per l'altra... una d'aquelles de nostàlgia, eh? Cançó elegant, evocadora i perfecta per aquells que viuen l'estiu amb calma, bé, amb calma. Un rotllet diferent. El so de Texas i el seu Summer Song. I per últim, mira'l. Home! El que pensarem tots d'aquí una setmana. Que no s'acabi l'estiu. Bé, ja ho estem pensant, i encara n'hi ha començat. Figa Flowers, que no s'acabi. I de totes aquestes, només una pot guanyar. Bé, després de comptar tots els vots i ja olorar la crema solar i preparar pràcticament les maletes, la cançó guanyadora d'aquest dijous del Roast Musical, a més, menciona l'estiu, que ja tenim ganes. És... evidentment, la del Figaflauas!

0: puedes enviar la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Bona tarda, ja tardes.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tardes, lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.

0: És la proposta que, a més, ha creat per la banda sonora de la pel·li de Toy Story 5, que ahir es va estrenar. Què, l'aniràs a veure o no? Jo tinc unes ganes. No sé quan aniré, però... En fi. Va, menys de 20 minuts per arribar a les 9. Tenim molts missatges, molts comentaris i molts plats d'aquests que... que fan una mica d'angúnia, alguns, perquè alguns expliqueu i...
1: Ai, Déu meu!
0: Déu meu i Déu meu. Vinga, va.
2: 608-71-7141.
0: Mira, hola!
3: Hola, guapetons! Eh. Doncs mira, per mi, el pitjor plat que he menjat...
0: Ai...
3: I a sobre m'encanta, però aquell no.
0: Aquell no,
3: Va ser en el restaurant
0: Sant Bàrbara,
3: que està a prendre pel cul de Barcelona.
0: Aquesta boca!
3: Ai, ho
0: bueno,
3: doncs, us ho juro, vaig demanar el mapeus a plor,
0: de
3: que es poden repetir les vegades que vulguis.
0: Sí.
3: Horrible. O sigui, i mira que m'agraden els peus de porc. Me'ls he menjat de totes les maneres.
0: Sí.
3: Però en aquell restaurant estaven tan puaj...
0: Què vol dir puaj?
3: Que puaj. No sé, no em van agradar gens.
0: Val.
3: Horrible.
0: Ja. Yeah. 608-7-7-4-1. Mira, més, hola.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Soc la Lourdes.
0: Què tal?
4: De Vilablareig. Mira, el plat que pitjor he menjat i que m'ha fet més fàstic és la poti tripa.
0: Com?
4: Ex, que fot una pesta, això, que té la marinera.
5: Que peste.
4: Va, enrotlla-te i dem una entrada pel Vall Viva, que mira, que la meva parella és de la Garrotxa i no ha tingut nassos mai de convidar-me, O sigui, que ja estàs enrotllant-te.
0: Sí,
4: vinga, va.
0: Però aviam, m'haig d'enrotllar jo i la teva parella no fa res? Això no ho veig molt clar, tampoc, eh? Aviam, va més, hola.
6: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
6: Bona tarda des de Montmeló.
0: Bona tarda.
6: Mira, el pitjor que he menjat jo han estat unes navalles.
0: Com?
6: No perquè no m'agradin, sinó per les conseqüències.
0: Ai.
6: Primer cop que les vaig menjar, al cap d'una estoneta, ja havia vomitat les navalles i tot el que tenia dins. Però jo sóc de donar segones oportunitats.
0: Molt bé.
6: I vaig dir, no hauran estat les navalles.
0: Som-hi.
6: Tornem-ho a provar.
0: Vinga.
6: La segona vegada va ser pitjor que la primera. Per tant, des de llavors, creu vermella i s'han acabat les navalles per

0: REC 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
18: no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
27: Sempre apostant per la música en català.
28: Aquestes són les novetats de RAC 105.
29: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. Juli.

0: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
1: Què?
0: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
1: Sense pagar?
0: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
1: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
3: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ja tardes amb l'Enric Font.
6: Enric Font.
5: El teu after work a RAC 105.

0: Fons.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanero. Bona tarda. Adéu.

0: que s'enganxa, s'enganxa una d'aquestes que també dona molt bon rotllo. Per tirar endavant aquesta vespre ja de dijous. Ja no sé ni quin dia estem a aquestes hores. Sí, sí. El so de Bruno Mars, Just Might, amb això que pràcticament tocarem el 2. Ja va sent hora, sí, home. Com a micos, aquí. Ole, ole, ole. Sí, sí, sí. Que bé ens ho passem en aquest programa, eh? Va, que marxarem. Com sempre, en pla està al teu costat, però abans de tocar el 2 hem de descobrir qui s'emporta l'entrada doble pel Festival Vallviva. Doncs atenció, perquè el guanyador és l'Albert Donaire. Enhorabona! A gaudir a tope i amb qui vulguis aquest festival tan xulo que es viurà a la Garrotxa. De 8 al 12 de juliol, al cor de la Garrotxa. Festival Vallviva. Recorda que, a més de música, natura i art, hi haurà una proposta gastronòmica molt millor de les que hem comentat avui, que és d'estrella Michelin. Sí, cuina d'autor, puc quilòmetre zero, vull dir que hi vols tot el cartell i entrades a vallviva.cat. Ole, ole. Home, això sí que ja tocarem el 2 perquè ja són les 10. Perquè... Ai, a les 9, les 9, les 9, les 10. Oh. Ja dic jo que avui no estic... Estic que no estic. Estic que no estic. Va, demà més, a partir de les 5.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, va, marxem. I ho farem amb el clàssicot dels The Black Eyed Peas, una cançó que no falla mai i que, a més, també la fem sonar. Sobretot també, ja que s'aproxima la revetlla de Sant Joan, eh? Aquesta també sona.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 3 de maig del 1929.
0: I el número de la sort, el...
2: 9.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105. So

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC